0: Però, clar, evidentment vam veure algunes cosetes ja en el primer estudi. Doncs, per exemple, que entre jugadors blancs,
1: Clar.
0: bueno, d'ascendència europea i ascendència africana, les diferències entre les medianes d'edat al morir era d'uns 3 anys, comparant jugadors de les mateixes alçades i dels mateixos anys del debut, no? I, a més, hi havia un augment també d'un 2% de risc instantani de mort, no?, per cada centímetre que afegies d'alçada, no?
1: Clar, tot això des del punt de vista cardiovascular, no? De bombejar el cor, de portar tanta musculatura, no? Una musculatura tan gran i tan alta, no? Això, clar, això es requereix molt, un cor que treballi molt més, per exemple, no?
0: Sí. Bàsicament és una de les primeres coses que ens vam percatar, no? O sigui, vam començar a preguntar-nos, vam veure en el primer estudi que els factors de risc claus, un era l'alçada, no? I l'altre era, sobretot, doncs, també l'ètnia, no? I bàsicament, com has comentat, hem d'incidir, no?, que el concepte alt en la nostra població no és el mateix que realment el de la literatura alta, no?, que són 20 centímetres més en el nostre estudi, no? Llavors, per això que hi ha la hipòtesi de la corba en U, vale?, que és atractiva, no? És a dir, l'umbral, no?, fa que el cor, no?, faci un treball mecànic excessiu, com bé deies, i el cos en processos de creixement celular que poden, doncs, afavorir, doncs, també tumors, etcètera, no? És a dir, aquesta corba U ens permet una mica alertar, no?, o sigui, de tots aquests aspectes a tenir en compte, no?
1: Clar, és interessant perquè l'estudi centra, com si diguéssim, diguem-ne els riscos des del punt de vista cardiovascular, com dèiem, però també des del punt de vista de desenvolupament de tumors, no? De possibles càncers. Clar, és que en alguns, imagino que no en tots, però en alguns d'aquests casos hi ha com un patró, no?, d'un desenvolupament, creixement molt extens en poc temps, no? Un desenvolupament molt gran que és diferent, per entendre'ns, al 99% de la població, no? És a dir, que és un fet que, clar, aquest creixement tan exponencial, doncs també entenc que pot tenir aquesta relació, doncs, amb el desenvolupament d'algun tipus de procés accelerat, no? Com és, en el fons, un tumor, no?
0: Sí. La veritat és que, clar, nosaltres el gran treball que hem fet és que és dels primers estudis que s'han fet mai, val? I clar, el problema més gran que hem tingut és el treball de camp,
1: Clar,
0: val?
1: clar, clar.
0: Perquè hem agafat una base de dades que no existia, val? I doncs, a través de diferents fonts, amb dades biomètriques, dades d'alçada, dates de mort, constatant, no?, que ara en parlarem, doncs hem intentat, doncs, ser el més fins possibles i rigorosos, no?
1: Clar.
0: I per això ens ha costat tants anys amb 3 publicacions.
1: Sí.
0: I bàsicament, doncs, ha estat així. És a dir, el primer treball, doncs, va ser una mica per veure l'esperança de vida d'aquests jugadors respecte a la població general americana. La segona va ser per encara, doncs, validar més aquest estudi i augmentar una mica més els anys de seguiment. I el tercer ja ha estat una mica el gran aspecte important a tenir en compte, on hem vist les causes, no?, específiques de mort, com podien estar associades en aquests jugadors, no? I bàsicament, nosaltres hem vist, sobretot, una cosa important és que hem intentat agrupar aquestes causes de mort en el millor agrupament possible, tenint en compte la literatura científica, no?
1: Clar.
0: Doncs, unes, com deies, era el neoplasma, no?, on hi havia diferents tipus de càncer. L'altra eren problemes cardiovasculars, l'altra era més idiopàtica, no?, on podien haver també, doncs, causes, doncs, bueno, molt més sobtades, etc. I després hi haurien altres que són causes externes, no?, que podrien ser, doncs, el típic suïcidi, o que no són intencionades o caigudes. I un altre ja seria ja, doncs, altres aspectes més inespecífics, no? Però sí que és important això que comentaves, no?, que bàsicament els dos principals focus han estat, doncs, tant l'ètnia com, sobretot, l'alçada, no? I mentre que la població general sabem que l'alçada protegeix del risc cardíac, els jugadors de l'NBA, per cada centímetre

0: de més, en l'alçada augmenta el risc de mort bueno, per càncer en un 10% i per malalties cardiovasculars en un 13%. No? Mm-hmm. I jo crec que això ens està indicant que és important saber-ho de cara a que calen protocols de, sí, bueno, de salut, no?, de llarg termini especialitzats, no?, per aquest tipus de població tan concreta. No?
1: Sí, sí, perquè a més recordo d'haver llegit en articles i en curiositats de l'època, no?, de fa potser 70 anys, 100 anys, no?, que hi havia casos de gent molt, molt, molt alta, ja exagerat, eh?, ja no jugadors de NBA, és a dir, no esportistes, sinó gent tremendament alta i no vivien molts anys en general, no?, almenys el que queda constància. Per tant, clar, és el que diem, vull dir, són cossos que tot es viu més intensament, és a dir, cal molt més motor, etc. I en aquí, en dels casos que sí que miràveu en l'estudi, és el fet de que, clar, tants anys d'activitat física, anem a dir, molt intensa, l'NBA, per exemple, són molts partits, és a dir, no només és molt de gimnàs, per exemple, en comparació amb la NFL, no?, per exemple, o, no?, que són bèsties, en el sentit que són molt forts, són molt grans, però fan pocs partits a l'any, no?, la NBA en fa moltíssims, per tant, el risc, sí, de lesió i d'esgotament també és un factor interessant, eh?
0: Sí, sí, no, ho has dit molt bé, perquè són esports professionals, la NFL, que tenen, pues, tenen diferents partits, diferent nombre de jugadors, que en tenen molts, no?, la NFL.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí,
0: I,
1: sí.
0: I clar, primer nosaltres, llegint la literatura, quan vam construir la base de dades, vam veure que en termes generals l'evidència d'epidemiologia indica que una carrera esportista d'èlit s'associa a una millor salut, no?, sí, i menor mortalitat. No? I quan vèiem una mica què passava en altres perfils esportius, vèiem que els esports de força i potència i els que impliquen més traumatismes així repetits poden presentar patrons de risc diferents, no? Uh-huh. Com, per exemple, un menor o nul benefici en quant a la longevitat, no?, o major incidència en determinades malalties, no?, com, per exemple, les neurodegeneratives. I ja que has parlat de la NFL, doncs, bueno, bàsicament vam veure que al comparar lligues professionals d'Estats Units, els exjugadors de béisbol professional tendeixen a mostrar una mortalitat global similar o algo inferior a la de la població general, no?, mm-hmm, dels Estats Units. I un perfil relativament favorable respecte a altres lligues. Mentre que aquests de la NFL presenten un patró més preocupant, no?, sí, amb un risc d'un augment de mortalitat cardiovascular i neurodegenerativa. Mm-hmm. Ja és una altra història, no és el focus dels nostres estudis.
1: Correcte.
0: Però en els de NFL, en un estudi recent, els antics jugadors de NFL tenien gairebé 2,5 vegades més risc de mort cardiovascular i gairebé 3 vegades més de mort per malalties neurodegeneratives que els de la lliga de béisbol. És a dir, més o menys perquè vegis una mica la gran diferència que hi ha. No?
1: És apassionant, perquè clar, en aquells casos hi ha molt contacte, hi ha molt de xoc, i porten cascs, però tot i així, doncs clar, els traumatismes, no?, que es poden fer i el procés després degeneratiu, doncs pot ser molt, molt, molt gran. També, clar, el concepte de l'esport professional, encara que sigui un tema una mica complex, també molts cops s'associa, doncs, al tema de consum de substàncies, anem a dir, permeses, no?, pel que és l'esport professional, que clar, també el que és segur és que fa que treballi més el cos, no? És a dir, per desenvolupament muscular, pel que sigui, no? Llavors, clar, tot això és haver portat a una intensitat molt gran durant un període de temps, el que sigui, no?, que clar, és per això és tan interessant que es puguin treure dades i analitzar les repercussions que pot tenir, no?, per fer protocols, no?, entenc, i per poder detectar problemàtiques el més aviat possible, no?
0: Sí, sí, no. El problema és que, bàsicament, nosaltres hem vist tres factors que podrien ser importants a tenir en compte, i un és, bàsicament, sobretot un context de desigualtats, val?, que segurament hi és, un històric també de context, i un component ja menor, no?, més biològic, no?
1: Clar.
0: Llavors, ser molt alt, evidentment, no és un problema en si mateix, jo crec que la societat ho ha d'entendre. El que indiquen les dades és que en contextos d'èlit amb estatures ja més extremes, mm-hmm, pot existir un risc molt específic, no?
1: Clar.
0: Que el que està justificant és un seguiment mèdic més personalitzat.
1: Correcte.
0: No? I en aquest cas, globalment els viuen més que la població general. Això sí que cal dir-ho. Mm-hmm. Però sí que és veritat que una mica lligat a aquest punt, Bueno, jo me'n recordo que en Bill Walton, un jugador de 2,11 m, que va morir fa un parell d'anys, deia que els esportistes som el nostre pitjor.

0: un amic, perquè no escoltem els nostres cossos, no? No escoltem els metges i moltes vegades no ens n'adonem fins que ja és massa tard, no? I això va fer que l'NBA i l'Associació de Jugadors van reaccionar l'any 2016 i van crear com un pla per fer revisions de jugadors retirats. Això és bastant interessant, perquè això va fer que, doncs, bàsicament, hi ha programes de salut per exjugadors que són comparables als millors en esports professionals, no? I això va fer que aquells jugadors que havia estat 3 anys o més a la NBA té un dret a una cobertura. Ja saps que als Estats Units, doncs, és difícil tema de cobertura de salut. I si arribava als 10 anys, em sembla que era que s'entén, ja s'extén cap a la seva família, no? I aquests programes, evidentment, han ajudat i probablement, doncs, l'esperança de vida els pot ajudar, no? Però amb aquests estudis que hem vist nosaltres no reemplacen una estratègia de salut pública, que crec que tenim aquí un problema, que hauria d'estar més enfocada a malalties, doncs, cròniques més postretirada, tenint en compte, doncs, l'ètnia i aquestes alçades extremes d'aquests jugadors, no?, sobretot.
1: És molt interessant perquè genera molts debats entorn al que és el professional de l'esport, no? És a dir, l'esportista professional, perquè, clar, sigui quin sigui, serà més o menys, però són vides curtes, professionals, i a vegades es diu, és que guanya molts diners. Bueno, però és que en segons quins casos els ha de guanyar ja per tota una vida, no? I més si és als Estats Units, com ens explicaves, de la dificultat que tenen, i per ells la importància de, per exemple, ens ho estava explicant molt bé ara el Martí, que, clar, un jugador que porti 9 anys a la NBA, per ells jugar un any més és que és una qüestió potser de vida o mort, fins i tot, segons com ho entenguem. És a dir, des del punt de vista de poder garantir-se aquesta... anar revisionat, poder tenir tot això per la seva família, és interessantíssim això que ens expliques.
0: Jo penso que moltes vegades, com a aficionats, no?, nosaltres els veiem per la televisió o els volem veure en certs partits i clar, són uns instants de temps, no? Sí. I després ens oblidem,
1: no? Sí, cert.
0: I llavors hi ha un problema aquí, que és el fenomen de que nosaltres després, quan un jugador és molt famós i ens ha fet gaudir molt, molt bé, però després, quan passen molts anys... Sí. Després, doncs, s'ha de tenir en compte el que ha estat exposat, que potser no sabem, i llavors aquí és un tema de salut pública, no? És a dir, la retirada esportiva no hauria de significar la retirada mèdica, no?, entre cometes, no?
1: Sí, sí.
0: I llavors, clar, hem de millorar, doncs, amb protocols més estandarditzats de seguiment de postretirada, un registre més dels exesportistes, no?, o programes específics, no?, en aquest sentit, no?
1: Totalment.
0: I clar, moltes vegades, si hem invertit en un rendiment durant la carrera, també hem d'invertir en salut, no?, després. Bueno,
1: imagino, Martí, que és, i en el cas de l'NBA, és multidisciplinar des del punt de vista de que si ha de ser la pròpia lliga professional, també han de ser els clubs, no?, també ha de ser, doncs, això, no?, a l'estat en si, que clar, el tema de la salut allà és molt complicat, però són molts factors a tenir en compte, igual que s'entén que no és el mateix el factor jubilació, doncs, amb algú que hagi tingut una feina que se la mereix igual, la jubilació, però assegut, per entendre'ns, que un soldat, per exemple, no?, o que algú que està en un treball molt físic, no? Clar, els condicionants són molt diferents, per això és tan interessant que es pugui fer aquests estudis concrets, com per exemple aquest de la NBA, no?
0: Sí, sí. Jo crec que és dels primers estudis que s'ha fet mai amb tanta... Bueno, des d'un punt de vista de rigor científica i sobretot tan exhaustiu, no?, amb tants atletes, no?, jugadors i exjugadors, aquells que han jugat algun cop a la NBA, no? I llavors hi ha una altra cosa que és molt interessant d'aquest darrer estudi, i és sobretot el component una mica de ciència oberta que hi ha aquí darrere, no? I és el següent. Bàsicament nosaltres, per construir aquesta base de dades, clar, hem validat moltíssimes vegades les diferents fonts oficials que surten, doncs, a la NBA, a la FIBA, etc., com pot ser l'alçada, com pot ser, bueno, altres paràmetres biomètrics o demogràfics, no? Però després també hem tingut en compte l'ètnia, fonts de la CDC, vale? I, a més, també, molt important, hem exposat aquesta base de dades i els nostres anàlisis de forma reproduïble en ciència oberta perquè qualsevol expert científic pugui treballar-hi. I és a dir, que la nostra feina d'anys, que hem estat una mica friquis, entre cometes, científics, sí, que hem volgut fer el registre de la primera base de dades que existeix en obert en aquest sentit, que algú la pugui, doncs, revisar tantes vegades, a part dels nostres revisors que hem tingut, científics d'impacte.
1: Anar-la millorant en qualsevol moment, eh?
0: Sí, i una de les coses molt importants que hi ha en aquest darrer article científic és una cosa que no s'ha vist mai en esport de medicina esportiva. I és el següent. Nosaltres hem fet, no només de científics, aquí hem fet una mica el que se'n diu de periodista de dades científic. És una mica de l'expert o de treball de camp en biblioteques. Val? Sí. T'explico. Hem exposat la base de dades, però nosaltres, cada una de les causes de mort, hem justificat cada causa de mort amb un link, amb un enllaç, que es pot verificar perfectament en el suplement del material de l'article, on t'envia directament a la notícia d'Estats Units o el que sigui, on posa la causa específica de mort i el dia. Clar, és un retall de diari del que sigui, d'Estats Units, d'on sigui, i això, clar, això dona un valor justificable molt més alt que no només d'on s'han tret les dades, sinó que, a més, amb la justificació periodística més el rigor científic actual que normalment es fan els estudis observacionals, no?
1: Em sembla fantàstic i és un... heu obert via, és un camí interessantíssim perquè és interactiu des d'aquest punt de vista, no? És a dir, permet adentrar-te i a partir d'aquí, com bé dieu, poder fer més investigacions, que potser heu fet aquesta base, però a partir d'aquí això pot servir de font per a gent que vulgui investigar coses concretes, no? Des del punt de vista de les ètnies, com deies, o des del punt de vista de quants anys, per exemple, hagi jugat, etc. No? És apassionant.
0: No, de fet, nosaltres el que volem és intentar, per exemple, contestar preguntes de la societat, no? I aquí podem dir que Larry Bird tenia tota la raó.
1: Fixa't.
0: És a dir, aquí li podem contestar i si ha llegit doncs, el diari en alguns mitjans que ha sortit aquest article científic i aquesta notícia, li podem contestar que realment tenia raó en quant a la preocupació, evidentment amb uns matisos que expliquem molt bé, però jo crec que és important. I això que deies tu de realment la importància d'intentar seguir fent aquests estudis, l'altre dia inclús ens preguntàvem amb en José Martínez, que és un altre dels líders d'aquest estudi, és que, per exemple, des del 2016 s'han fet protocols, doncs es podria mirar una mica, aviam si potser anem cap a millor, no? És a dir, sabem que l'esperança de vida els darrers anys ha millorat, però tenir-ho en compte, no? I, a més, també cal dir que nosaltres no ens aturem. És a dir, moltes vegades, com he dit, és que el Comitè Olímpic Internacional, moltes vegades hi ha grups de recerca, hi ha preocupació en quant a la salut de l'esportista, però el postretirada, ja sigui en la FIFA, ja sigui en jugadors de NBA, inclús ara nosaltres estem treballant en el mateix estudi per aquells que han jugat alguna vegada a l'ATP. A tenis.
1: Sí,
0: evidentment, és una mica més complicat perquè ja venen d'uns aspectes socioeconòmics molt diferents,
1: correcte,
0: les causes de mort són inferiors, no? Llavors, són problemàtiques diferents, però, evidentment, estem preocupats una mica per l'esportista d'èlit, què li passa després i com es pot ajudar en quant a la salut, no?
1: I en el cas, per exemple, del tennis, doncs el que diem, no? Podria ser des d'algun tipus d'analgèsics, no? Que hagin pres pel dolor, el que sigui, quines conseqüències pot tenir a llarg plaç. Són il·limitades les aplicacions que pot tenir, eh?
0: Sí, perquè ho veiem constantment, no? Quan gaudim des del sofà mirant la televisió, no? Doncs podem veure, doncs, hi ha un cop de calor, hi ha lesions, bueno, hi ha molts traumatismes, molts problemes. Tot això sumat són un cúmul de coses que realment, doncs, bueno, molts esportistes, sobretot ells, es preocupen i es pregunten coses com els propis metges especialitzats de la medicina esportiva.
1: I que seran els primers implicats i engrescats en que tot això es pugui seguir fent i que pugui seguir fent preguntes i respostes, que és el més necessari de les investigacions. Doncs ha estat fantàstic poder conèixer aquest món on ha treballat el Martí Casals i que, de veritat, és interessantíssim i estarem amb ganes de poder saber més preguntes i més respostes que feu en aquestes bases de dades tan interactives i tan necessàries. Martí, moltes gràcies i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Serrano.

0: Hi ha vides que neixen marcades per la disciplina, l'ordre i la uniformitat, i que amb els anys acaben tenyint-se de música, de memòria i de sal marina. La de José Luis Ortega Monasterio és una d'aquestes. Una vida travessada per la guerra, la pèrdua, la milícia i la vocació artística. Una vida feta de contrastos, el soroll dels canons i la suavitat de les habaneres, el rigor del quarter i la llibertat d'una guitarra, la solitud de la presó i la calidesa d'un poble que canta. Va néixer l'any 1922 a Mutrícua, Guipúscoa, en un entorn profundament marcat per la tradició marinera i militar. La seva infantesa va quedar aviat interrompuda per una tragèdia que el marcaria per sempre, la mort prematura dels seus pares. Aquella pèrdua, quan ell només tenia 7 anys, va esmicolar la unitat familiar i va dispersar els 8 germans per diferents punts de l'estat. Ell va anar a parar a Girona, gairebé per atzar, sense saber encara que aquell trasllat li canviaria la vida.
1: Bueno, el meu pare era capità de l'exèrcit. I la meva mare pues, era filla també d'un coronel de l'exèrcit. Vull dir que la família estava marcada per la milícia. El meu pare i la meva mare varen morir molt joves. Jo tenia 7 anys quan varen morir. Érem 8 germans, va ser un desastre, va ser una tragèdia familiar. I llavors ens vàrem escampar, ens vàrem anar a Girona. Jo vaig tenir la sort, dintre de la desgràcia, d'anar a parar a Girona.
0: A Girona hi va arribar sense parlar català, sense arrels, sense referents, carregant una orfandat silenciosa. Però també hi va trobar una comunitat, uns mestres, una cultura i una llengua que acabaria fent seves. Aquells anys d'adolescència, entre estudis, amistats i descobertes, serien determinants per al seu futur. Girona no només li va oferir estabilitat, sinó també una porta oberta a la música. De petit ja tenia bona veu, facilitat per cantar i una sensibilitat especial per als sons. Mestres com Viader van detectar aquell talent i el van començar a formar. Va cantar en corals, va participar en muntatges teatrals, va aprendre a llegir partitures i, sobretot, va descobrir que la música podia ser refugi. Al mateix temps, va aprendre una llengua nova, una manera de viure diferent, una identitat que integrava sense renunciar a les seves arrels basques. Parlava euskera, el llegia cada nit, el practicava constantment com una manera de no perdre el fil de la seva infantesa.
1: I soc basco parlant, i m'he deixat, i cada dia estudio basc. El llibre de lectura que tinc sempre a la nit, a la nit, és un llibre escrit en basc, i cada dia repasso. I a més aquí també hi ha colònia basca a Barcelona, molt important, eh? Almenys hi ha 600 bascos parlants aquí, que és molt, perquè tu saps que en el País Basc només es parla en el 30% de l'àrea basca, que és aquesta espècie de croissant que es fa des de Renteria fins a la ria de Guernica, Bermeo, tot allò. Fora, el País Basc occidental no el coneixen, no es parla gens.
0: Aquella doble identitat, la basca i catalana, el va acompanyar sempre. No va ser mai un conflicte, sinó una riquesa. La va convertir en una manera oberta d'entendre el món, d'adaptar-se als llocs, a les cultures, a les persones. Quan va acabar la Guerra Civil, la realitat econòmica i social del país va truncar moltes vocacions. La música, tot i estimar-la, no li garantia un futur. No hi havia conservatoris accessibles, ni recursos, ni perspectives clares. En canvi, la carrera militar li oferia estabilitat. Va ingressar a l'acadèmia, es va graduar com a tinent el 1944 i va iniciar una llarga trajectòria dins de l'exèrcit. No va abandonar mai, però, la guitarra. La portava a les maniobres, als quarters, als desplaçaments. Cantava amb els companys, escrivia cançons, componia en silenci. A Jaca, als Pirineus, va fundar l'Escola Militar d'Alta Muntanya i va descobrir un nou paisatge emocional, la neu, la solitud, la muntanya.
1: Va acabar la guerra, pues, la guerra va trencar moltes vocacions, encara la meva era la música, però no podia dedicar-me a la música. Tampoc hi havia conservatoris, ni tenia medis econòmics, tampoc per fer-me músic. I, en canvi, sí, tenia per fer-me militar. I vaig anar a l'acadèmia, vaig sortir tinent l'any 44. I llavors pues, ja vaig seguir la marxa que em portava el destí de la vida militar. I em va portar a Jaca. M'agradava molt la neu, la muntanya. I llavors vaig ser el fundador, amb 4 capitans més, de lo que ara és l'Escola Militar d'Alta Muntanya. I em vaig passar allà molts hiverns a Can d'Anxú. I què passa? Que llavors el que et rodeja és l'ambient t'inspira. La primera cançó que vaig fer era de neu, cançons de neu.
0: Paral·lelament mantenia viva la seva relació amb el mar. A Girona havia començat a cantar havaneres molt abans que fossin populars. Als anys 40 ja participava en grups que interpretaven cançons marineres en tavernes, en restaurants i en trobades improvisades. Aquell gènere nascut del comerç amb Cuba, de les migracions, de l'enyor, del retorn impossible, connectava profundament amb la seva pròpia història. Ell també era fill de desplaçaments, de pèrdues, de memòries fragmentades. Amb els anys va formar família. Va tenir 6 fills, tots vinculats a la música d'una manera o altra. A casa, la guitarra, el cant i l'alegria eren habituals. La música no era una professió, era una manera de viure.
1: Tinc 6 fills, sí, i tots toquen molt bé, a més, i tots són molt macos. Sí, sí, sí. Tots han fet la carrera a la Facultat de Medicina, el gran siguent el director de la Tuna. I el petit també li va entregar el mando, no? I s'ho han passat molt bé, han estat viatjant per l'estranger amb la Tuna, i són molt músics, no han anat a cap conservatori. Però per fer la música aquesta de Tuna no fa falta. És música d'intuïció, molta orella, molt sentit de ritme i en tenen prou.
0: L'any 1967 va escriure la cançó que el faria etern, El meu avi. Inspirada en la guerra de Cuba i en la història del seu propi avi, és una peça que barreja documentació històrica, emoció familiar i sentiment col·lectiu.
1: A l'acadèmia, a la milícia, ens fan estudiar molt a fondo totes les guerres, les més importants, el despliegue de les tropes, com anar tot. I quan vàrem arribar a la guerra de Cuba, vaig trobar que era interessantíssima aquella guerra que ja estava perduda abans de començar-la, perquè, escolta, davant dels americans, què podies fer, no? I em va interessar molt, però és que, a més, el meu avi també hi va anar, a aquesta guerra.
2: Ah, sí?
1: Sí. I llavors, tot llegint els passatges que la gent no sap o que s'escriu un poc, vaig saber que hi havia un vaixell que es deia el Montserrat, de la Transatlàntica, conegut per Poder Català. Aquest vaixell el comandava el capità Descamps, un dels capitans de la Marina Mercant més ferms, més competents que hem tingut. Jo he parlat amb gent de la Marina, diu, era un tio fabulós. El capità Descamps, que era aquí de la Maresma. El govern de Madrid va requisar aquest vaixell, el va requisar i el va militaritzar. Llavors li van enviar al capità Descamps 2 canons, molt dolents, perquè una de les causes per les quals varen perdre la guerra de Cuba era perquè portaven un material, nosaltres, desastrós. Els canyons descalibrats, munició dolenta, el carbó dels barcos no tenia calories, i el capità Descamps, quan va veure aquests canons, va dir, m'han donat 2 xocolateres per fer la guerra. Aquells xocolateres de l'any, igual. Però vaja, els va acceptar, i amb el personal servents d'aquests canons se'n va anar cap a Cuba. Clar, en aquest barco portava, en aquell temps, intendència, els batallons que anaven, el correu, sobretot el correu, que era el que més esperaven els soldats catalans que eren allà a Cuba, els paquets que enviaven les nòvies i les mares amb llangonissis allà a aquells pobres nanos. Ja saps que a la guerra de Cuba només hi van anar els soldats de la classe humil, els quates, els rics, pagaven 300 duros.
3: I se'n lliuraven.
1: Sí, se'n lliuraven. No? El capità Descamps va sortir cap a Cuba. Ell anava a Santiago de Cuba, on estava l'esquadra espanyola que la comandava l'almirant Cervera. Estava bloquejada i no podia sortir. Fins al punt que estava allà inutilitzada i el general

0: demanava les tropes d'infanteria, va dir, bueno, aquests soldats de marina no fan res, els va donar una arma i a pegar tiros a terra, no? Vull dir que estava l'esquadra allà sense poder sortir. I el capità Descamps anava a Santiago. Tota la costa estava bloquejada per l'esquadra americana. El Montserrat feia una velocitat superior als barcos de l'esquadra americana. O sigui, es feia 16 nudos o 20, que era molt. I va aconseguir maniobrar i arribar a Cienfuegos. Ell anava a Santiago, però va aconseguir anar a Cienfuegos. Va burlar la vigilància de l'esquadra americana. No una vegada, dos vegades. Jo quan vaig llegir això em vaig impressionar. Vaig dir, quin home més valent, quin home més competent, quin home més responsable. Era un tio fabulós. I com que el meu avi havia anat amb aquest barco, llavors em va sortir d'aquesta manera en homenatge al meu avi, al capità Descamps, a tots els soldats catalans que anaven allà. I finalment jo penso que aquesta manera s'hi ha arrelat molt en el sentiment popular català, és degut a que el català, com tu saps, és molt amant, admira molt els seus avantpassats.
1: La cançó va arrelar perquè parlava d'uns avantpassats compartits, d'una memòria comuna. Moltes famílies catalanes hi reconeixien els seus propis avis, els seus parents, les seves històries mig oblidades. Durant el franquisme, fins i tot aquesta cançó va haver de passar per la censura. El vers, Visca Catalunya, va ser qüestionat, negociat, defensat amb habilitat i amb ironia. Però Ortega no era només un músic popular, també era un home crític amb la institució a la qual pertanyia. Als anys 70, va formar part d'un moviment d'oficials que volien democratitzar l'exèrcit. Aquell compromís li va costar la presó.
0: Bueno, el 76 va passar que hi havia molts oficials a l'exèrcit, molts, que no els agradava la mentalitat que teníem a l'exèrcit espanyol, que, com tu saps, ha estat sempre un exèrcit des del segle passat, quan es van expulsar els francesos de la península, ha sigut un exèrcit que més bé era un instrument polític. Va tenir un paper molt important a totes les convulsions polítiques que varen presidir la instauració de la Constitució. Llavors, l'exèrcit sempre ha sigut un exèrcit de golpes, de sublevacions, de pronunciamientos. Era un instrument polític, a diferència dels exèrcits de la resta d'Europa, que eren, com tu saps, un instrument nacional, de defensa nacional, els exèrcits de corte europea. I nosaltres volíem això. Volíem que el nostre exèrcit tingués una altra mentalitat, i uns quants oficials, Otero, des de Madrid, el Busquets des d'aquí, varen començar a reunir-se i a parlar d'això i pensar que s'havia de fer alguna cosa per canviar, no políticament, la cosa d'Espanya, sinó primerament la mentalitat del nostre exèrcit. I varen començar les primeres detencions. Jo em vaig implicar de seguida, des de Jaca, me'n vaig enterar i vaig començar a fer feina allà amb un comandant que es deia García, Carlos García, que ara és el president de la Diputació d'Osca, i em varen empresonar, varen trobar-me, varen fer un registre domiciliari i em varen empresonar i em varen portar a Cádiz, a Castillo de Santa Catalina.
1: Va passar 5 mesos empresonat, incomunicat, amb una guitarra i una caixa de vi. Va escriure, va reflexionar, va resistir. A la presó va reafirmar el seu pacifisme, el seu amor per la vida, la seva fe en la cultura. Quan va sortir, Palamós li va fer un homenatge. El poble el va abraçar quan se sentia enfonsat. Aquell gest el va marcar profundament. Va fundar grups com Cavall Bernat, va impulsar festivals, va guanyar premis a Menorca, va representar Andorra, va adaptar-se a tots els territoris. Escrivia en euskera, en català, en castellà. Allà on anava escoltava primer, componia després. Per ell, la música era una eina de convivència, una manera d'unir generacions, classes socials, ideologies. A les cantades d'havaneres hi veia avis, pares, fills i nets cantant junts. A la maduresa, ja com a coronel rehabilitat, continuava tocant cada dia, piano, violí, guitarra... Mai no va deixar d'aprendre, mai no va deixar de sentir curiositat. Creia profundament que els soldats serien trobadors, que el futur havia de ser més musical que violent, que la cultura era una forma de resistència. José Luis Ortega Monasterio va morir a Barcelona el 18 de gener del 2004. La seva vida al capdavall no es pot resumir en una cançó, tot i que El meu avi sigui omnipresent. És la història d'un nen orfe convertit en músic, d'un militar que va triar la democràcia, d'un home que va transformar la disciplina en melodia, un home que va aprendre a cantar amb el mar, amb la neu,

0: amb la memòria i amb la gent, i que sense proposar-s'ho va acabar donant veu a tot un país.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, la Casa Batlló obre al públic en el seu últim habitatge original amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
3: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge oficial de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana. L'activitat està disponible fins al 29 d'agost, amb preus a partir de 45 euros per residents d'Espanya i 65 pel públic general.
2: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys amb una edició especial plena de personatges i sorpreses.
3: Cada divendres recorren els carrers de la Vila Termal de la mà de personatges com la Ramei i Alfonso, que tornen amb el seu humor característic i acompanyats d'altres protagonistes. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros d'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
2: A Tarragona, el festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes dedicades a la música, al cinema i les arts escèniques.
3: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais de la ciutat. La programació inclou concerts, teatre, dansa, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
2: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta a l'exposició Un jardí extraordinari, una reflexió sobre les fronteres, l'habitatge i l'exclusió social.
3: La mostra reuneix un conjunt de peces del col·lectiu sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn cada cop més hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i ofereixen una mirada crítica sobre els límits físics i socials. L'exposició es pot visitar fins al 4 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
4: Si busqueu una cala tranquil·la lluny del bullici, apunteu aquest nom, Sabuadella a Lloret de Mar.
5: Envoltada de pins i penya-segats, és una de les poques platges gairebé verges que es conserven en aquesta part de la Costa Brava.
4: Per arribar-hi cal caminar uns minuts per un sender que travessa el bosc, però l'esforç té recompensa. Aigües cristal·lines, sorra daurada i un entorn natural espectacular.
5: De fet, Sabuadella compta amb una bandera blava per la seva bona qualitat de l'aigua. La cala disposa de socorrisme, dutxes i un petit bar-restaurant i és ideal per practicar snorkel gràcies als seus fons rocosos. A més, és molt a prop dels jardins de Santa Clotilde i dels camins de ronda que recorren aquest tram privilegiat de la costa.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
6: Noms propis de l'esport català.
7: El Carles Torrent no va néixer enganxat a la bici. La passió li va arribar tard, però quan va agafar el manillar ja no el va deixar anar. En ciclisme en ruta va disputar 4 voltes a Espanya, però en pista va passar la història. De Sarrià de Ter a Atenes, on es va penjar la medalla de bronze als Jocs Olímpics del 2004 en la modalitat de persecució per equips. La mateixa medalla la va aconseguir al Mundial, també al 2004. Si li dones a escollir entre el ciclisme en ruta o el ciclisme en pista, ho té molt clar.
8: En principi jo era un nano que no feia gaire esport ni feia res. Vaig començar amb 10 anys, que déu-n'hi-do, quan ho vaig començar a fer no m'agradava. I ho feia perquè ho feia el meu germà, sempre el tens com un referent, i bueno, el teu germà gran, i ho feies per això. Després ella amb 16 anys ho va deixar i vaig ser el que vaig continuar. Són molt diferents. Jo he fet grans amics de tot arreu perquè tinc un caràcter i sóc una persona que em faig amb tothom, però la pista jo sempre dic que és més... Estàs com més a casa, no? Estàs coincidint amb els mateixos corredors durant 4 o 5 vegades l'any a les Copes del Món, te trobes, pots parlar, tens més temps. La ruta és com més professional, no? Tu agafes el teu equip o la teva selecció, te'n vas a un hotel, competeixes i de seguida que acabes tornes a marxar cap al teu hotel i al final aquesta, no es fa aquesta unió tan gran, no? És diferent, o sigui, dintre de l'equip sí que fas amics també en carretera, però jo crec que en fas menys, ho fas més a la pista.
7: El Carles Torrent és un dels noms propis de l'esport català.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i

Espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Som-hi, que tenim ganes de història, com totes les setmanes, de poder viatjar alguns moments històrics, alguns indrets, doncs, que ens permetin imaginar com era la vida en un determinat moment. I això ho fem totes les setmanes amb Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Cap on viatjarem avui?
1: Doncs mira, avui viatjarem lluny en el temps, força lluny. No sortirem de la península Ibèrica, no sortirem en particular d'una zona concreta, que és la ciutat de Zamora, i ens ambientarem en el, més o menys, l'any 1072 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do.
1: Un període complex en el que és el que serà la corona de Castella. Està construint, encara li queda un temps. Aquí, en aquesta banda de la Corona d'Aragó, també li queden unes quantes dècades per formar-se. És un període de regnes medievals en lluita entre si o contra l'enemic comú, que són els regnes de Taifes, andalusis, islàmics. I ens ambientem, avui agafem una novel·la, una novel·la històrica, perquè també la història és per gaudir-la, no només per aprendre, sinó per gaudir-la i per sentir històries. Perquè una novel·la històrica, sobretot el que ha de fer és explicar-te una bona història. Si a sobre està ben ambientada, millor que millor. Que està ben documentada, que no és el que es requereix d'una novel·la, però que més o menys els personatges són reconeixibles pels lectors, doncs oli en un llum. Però sobretot una novel·la ha d'explicar una història.
0: Molt bé.
1: I explicar una història és una cosa tan antiga com al mateix temps. Des dels ràpsodes de l'antiga Grècia fins avui en dia, explicar història sempre ens ha atret. I avui en dia, la literatura, i en particular la novel·la històrica, doncs encara té aquesta màgia especial per explicar-nos històries i mantenir-nos atrapats, encisats, enganxados, com dirien en castellà, com una bona sèrie de televisió, però d'una altra mena.
0: Totalment.
1: Perquè, en el fons, les sèries de televisió no deixen de ser també subproductes del que és la literatura.
0: Absolutament.
1: Els folletins, dels serials. I avui tenim una autora de novel·la històrica que ja fa un anyet, més o menys, va presentar la seva tercera novel·la històrica, però avui parlem, perquè mai és tard per parlar d'una bona novel·la històrica. I ja passo al castellano. Nieves Muñoz, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Óscar.
0: Pues bienvenida y gracias por pasar por el programa. Óscar, ¿cuál es el nombre de esta novela que nos presentas hoy?
1: Pues Nieves Muñoz de Lucas, para decir su nombre completo, ha publicado hace, como decía, en Edasa. De hecho, sus tres novelas están publicadas en Edasa. Su tercera novela, Cantigas de Sangre y Nieves, nos transforma, como decía antes, a la ciudad de Zamora en un año muy complejo, un periodo muy complejo. ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención para querer, ambientar tu novela, tu tercera novela, en esta ciudad y en esta época?
2: Pues mira, yo te estaba escuchando antes hablar y estoy súper de acuerdo contigo en que una novela histórica tiene que enganchar, tiene que tener esa capacidad de entretener y de emocionar, ¿no? Y cuando sugerimos temas para la tercera novela entre mi editora y yo, a mí me apetecía escribir algo sobre la época medieval, sobre mis damas medievales. Yo siempre pongo ahí el foco un poco en el papel de la mujer en la historia. Y claro, te encuentras con una leyenda que conocemos todos un poco de oídas, pero que tampoco se ha escrito especialmente sobre ella. Entonces, una leyenda es un filón para un escritor, porque te da mucho margen a novelar, ¿no? O sea, ya una leyenda tiene ese alma de novela, que es ficción, y luego ya puedes meterte un poquito más en la historia. Entonces, me pareció un reto, me pareció algo muy, muy bonito, un cambio de registro respecto a mis dos anteriores novelas, y a mí me encantan los retos, así que ahí me lancé de cabeza.
0: Muy bien.
1: Pues además que en novela histórica ir cambiando de tanto en tanto no solamente es saludable, sino que, como dices tú, es todo un reto. Y en ese sentido,

Fa uns anys, uns quants, però encara hi ha molta gent que ens escolta que és d'aquella època, hi havia certs temes que és com que, bueno, jo això dels números, això dels diners, més una miqueta d'igual, anaves cobrant, les feines eren per tota la vida, les parelles també eren per tota la vida, moltes coses eren per tota la vida, fins i tot els televisors. I per tant, doncs, més o menys, si ja es anava cobrant, doncs era més fàcil de gestionar els diners. Però avui dia, amb la incertesa que hi ha davant de moltíssimes situacions, tenir una bona gestió, un bon control dels diners, és una cosa

0: Si haguéssim de definir quina és la fórmula, i poso lo de màgica entre cometes, perquè una relació, una parella funcioni, possiblement cadascú tindria una mica la seva, i molts cops estaria condicionada, possiblement per experiències que ha tingut al llarg de la vida. Però hi ha un llibre que ens planteja fer-ho com si imaginéssim la construcció d'una casa. I aquesta metàfora ens pot ser molt útil per entendre com és això d'estimar-se. Que senzill no és, però que pot ser molt gratificant. I és que el llibre es diu Amar Bien, Querer Mejor, una guia per a construir vínculos sanos. I està escrit per la Verónica Portillo Serrano. Verónica, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per rebre'm i pel vostre temps.
0: A veure, és com un llibre, és com una casa, dèiem, i has dividit precisament aquestes fases per entendre que, igual que no es pot començar una casa per la teulada, doncs aquí hi ha molts factors que ens hem d'anar possiblement reconstruint. I és que aquí també en el llibre parles dels mites, per exemple, de l'amor romàntic. Per tant, és obvi que a dia d'avui, a segle XXI, i en plena irrupció de la intel·ligència artificial, per posar context, hem d'entendre una nova realitat també en el món de la parella, no?
1: Clar, jo a l'escriure el llibre vaig agafar la metàfora de la casa una mica com a idea de que ens quedi el present, que s'han de construir les relacions, que no és una cosa que arriba a la nostra vida o que la trobem, no? Això que es diu de vegades de trobar l'amor.
0: Sí.
1: Bueno, pues l'amor, clar, d'entrada pots trobar una persona que t'agrada, que et pugui encaixar, i si dones espai i poses voluntat i dones temps a la parella, es pot construir una casa molt maca i una relació que pugui ser la teva llar.
0: I aquí és on cal replantejar-se diferents, anem a dir, conceptes en aquest primer, diguem-ne, capítol que parles del que seria el terreny, la base, no? I un dels, o almenys alguns dels que jo considero més importants, és entendre, per exemple, bé, què és això de l'apego, no? Què és això de la necessitat que tenim d'estar, doncs, bé amb algú, per tot el bo que ens aporta, però també dels riscs que comporta, per una banda, i per l'altra, Verònica, la importància de ser conscients d'aquestes ferides que portem, no? D'aquesta història, d'aquesta motxilla que molts cops acaben pagant justos per pecadors, no? Moltíssim, no? Això de dir, ostres, és que perquè em va passar això, ara doncs jo igual no ho he acabat de pair per poder estar obert a una nova relació, no?
1: Exacte, sí, sí. O sigui, tothom tenim una manera d'estimar i una forma de vincular-nos de base, que és la que està lligada també més a aquest aspecte de l'apego, que cal dir també que és una cosa que portem de base, és a dir, que és la primera, o sigui, l'apego està lligat a la primera relació d'amor que establim, que sol ser amb les persones cuidadores, no? Quan nosaltres som bebès, i aquí és on comencem a aprendre a relacionar-nos i a vincular-nos. Llavors, aquest és el nostre punt de partida, però també s'ha de dir que l'apego és un aspecte que es pot treballar i que no és una cosa que ens determini per sempre més, sinó que partim d'aquest estil inicial, que jo crec que cadascú es pot reconèixer, no?, en algun estil d'apego, o pot ser-li familiar més un estil que un altre, i a partir d'aquí sempre tots podem construir un estil d'apego més segur, que a priori és el que fomenta més que construïm relacions sanes i curoses i duradores.
0: Totalment.
1: Llavors, per una banda tenim l'apego i per una altra tenim el que comentaves de les ferides, que algunes sí que poden provenir de la infància o d'una història temprana de vida.
0: Sí, sí.
1: Tampoc no recordem quan exactament ha nascut aquesta ferida en nosaltres, no? Però sí que són ferides i són ressons que és probable que intervinguin, diguem-ne, o que creuin en les relacions d'intimitat que tenim. Llavors també està bé conèixer-nos, no? I saber d'on venen certes pors, certs dolors, certes reaccions, no per justificar-les, sinó per decidir què fem amb elles un cop ho coneixem, no? Però sí que és una cosa amb la que també és interessant que partim de la base de que quan ens vinculem amb altres persones ens relacionarem amb elles i amb la seva motxilla, no? I això està bé,
0: Totalment.
1: també, tenir-ho en compte.
0: Totalment. I és que també en aquest capítol, per ficar les bases del que és tot això, clar, no rebutges un concepte que, clar, avui dia sí que ha canviat possiblement molt, i m'agrada molt que li diguis un casi algo, no? Perquè, clar, aquella pregunta, no?, de que avui en dia molta gent es fa, diu, bueno,

0: Però què somos nosotros, no? És a dir, clar, si ja cada persona té una seva dificultat, doncs imagina't això d'acabar de coincidir amb què busques, què ets o què trobes en l'altra persona, no? Vull dir, i amb les edats, no? Que et vas trobant, per exemple, de gent divorciada, gent que comença, gent que no ha volgut tenir parella, que ara sí el vol tenir, tot això és molt canviant.
1: Sí, totalment. A més, és una conversa interessant a tenir un cop coneixes algú que et resulta interessant. Perquè si dues persones, per exemple, que anem a posar el cas, no?, que cerquen una relació pues, plaent, més puntual, més esporàdica, i no volen res més, si aquestes dues persones, tres, les que siguin, es troben i volen partir d'aquesta base relacionar-se així, estarà bé, és a dir, tot estarà alineat. Però si es troben, per exemple, dues persones, una que li agradaria o que està més oberta a construir des d'un amor més sòlid i una altra persona que potser no vol comprometre's en aquell moment de la seva vida, no vol posar-li aquesta voluntat que dèiem, no?, per començar a construir aquesta casa, ens trobarem amb una diferència que pot generar molts malestars. Mm. Llavors, també és una conversa que jo trobo que és interessant tenir relativament aviat, sí, no?, perquè sí, forma part del conèixer-nos i de saber si estem a la mateixa plana, sí, o si no. Això no vol dir que ens haguem de comprometre en la primera cita.
0: Correcte.
1: Ni molt menys. Simplement saber on estem, no?
0: Sí, i si estem disposats també a anar evolucionant, no? Perquè si no ens podem trobar que és perfectament lícit una situació inicial, però si tu aquí ja t'hi trobes còmode i no vols avançar, l'altra persona ho ha de saber. Per tant, són converses sinceres amb un mateix, amb una mateixa, i amb l'altra persona, no? Que això és molt important. I és que precisament en el segon capítol, quan ja comencem a preparar els pilars d'aquesta casa, doncs ja abordes directament dos conceptes que em sembla que avui dia són fonamentals, que és bo que coneguem, per exemple, el que són les línies vermelles, les banderes roges, aquests elements que ens posen en alerta i que possiblement és bo que sapiguem que, mira, això ahir no és, que diuen molt ara, com també el qui pot estar ficant moltes més línies vermelles de les que hauria d'haver, precisament perquè el que pot tenir és una por o un pànic, fins i tot et diria el compromís, no?
1: Exacte. També fixa't que la base de tot el que estem xerrant i de més té molt a veure amb l'autoconeixement, també.
0: Sí.
1: És a dir, si jo em conec o parteixo d'una base amb la qual sé això, no?, què m'agrada, què estic buscant, què no, també podré identificar si la persona que tinc a davant està més o menys o encaixa més o menys amb la idea del que a mi m'agradaria.
0: Mm-hmm.
1: Això no vol dir també, com tu deies abans, que haguem de descartar de sobte pues, per una cosa, un detall que no ens agradi, o sigui, no necessàriament. Depèn del pes que aquest detall o que aquesta cosa que has observat tingui per tu, no? Però sí que és molt important també en les banderes vermelles tenir en compte que no totes, o sigui, no són les mateixes per tothom. Per tant, també és interessant veure on estan les teves pròpies línies vermelles, perquè
0: sí,
1: això també té molt a veure amb els teus valors de vida, amb el projecte que vols construir.
0: Mm-hmm. I en la situació que et trobes ara, en el moment, que això és una de les coses que avui en dia doncs ens podem, entre cometes, permetre més, que és saber on estem en aquest moment. Abans semblava que la història, com bueno, les feines, les parelles, tot era per tota la vida, entenent que nosaltres també érem iguals tota la vida, i al final hem anat veient, i en un món tan canviant i tan incert, si nosaltres anem variant al llarg del temps, com no ha de variar la manera, si tenim, i dic la sort de que tinguis una parella durant molts anys, implicarà que també aquesta parella vagi canviant, aquesta relació, aquest retrobament, aquest saber anar gestionant, no? Anar buscant l'equilibri constantment, que mai serà el mateix en una època i una altra, no?
1: Exacte, sí. O sigui, tenir una relació de parella llarga, si vols tenir una relació que impliqui que sigui de qualitat, l'has d'anar revisant, perquè
0: sí,
1: és això, no? Les persones no som iguals ni a tant d'un any, no? Ni tan sols.
0: Sí, sí.
1: Llavors, anem també evolucionant, anem canviant les nostres necessitats, llavors sí que això implica una certa comunicació i un estar connectat l'un a l'altre a l'hora d'això, de fer evolucionar el vincle i la parella, perquè és veritat que tant les necessitats com el punt en què nosaltres estem a nivell vital va canviant i no pot ser estàtic. No, una relació, no, o sigui, també creix i també evoluciona amb nosaltres perquè nosaltres som part d'aquesta relació.
0: Totalment. En el llibre tens poses molt el focus també en entendre doncs, la gran diversitat, i tu ets especialista en el tema, de més,

0: de la gran diversitat que hi ha i que, per tant, la quantitat de formes diferents també que ha d'haver d'estar en parella, perquè hi ha moltes realitats i això s'ha de ser conscient i és bo que se'n parli, no?
1: Clar, clar. El tema és que és això, no? Que ara s'estan començant a qüestionar molts aspectes o s'està posant més el tema sobre la taula que fa un temps enrere, no? Llavors estem qüestionant també una mica, pues, aquesta part establerta, que està molt bé que se segueixi mantenint perquè la vulgui, però qui té ganes també d'explorar altres models o qui se sent més afí, naturalment, altres models, pugui expressar-se i pugui cercar també persones que li encaixin en això, no? Que es vulguin relacionar d'una manera similar. Clar, és això, hi ha relacions, pues, això, no? Des de relacions monògames a obertes, poliamor, trielles, és a dir, que tot això existeix, és una realitat i es poden tenir relacions molt sanes també quan tothom ho vol.
0: Això també implica, des del punt de vista de, per això, quantes persones poden estar o quin tipus de vincle, no?, s'estableixi, també hi ha molt la tipologia respecte a la convivència, és a dir, en el dia a dia, no? Les persones que volen viure junts, que ni s'ho plantegen, al contrari, saben que el millor és que no visquin juntes, que viuen juntes al cap de setmana. Clar, són moltes possibilitats que, per una banda, et pregunto, Berenica, per una banda crec que pot ser un avantatge, però al mateix temps no creus que dificulta una mica que, clar, si jo m'ho vaig definint, que jo vull aquesta proporció de veure'ns, aquest no sé què, clar, coincidim amb una altra persona que li encaixi també tot això, carai, sembla que ja sigui nivell avançado, no? No ho complica, clar, també?
1: Sí, sí que hem de tenir en compte que hi ha aquests aspectes que si volem o si busquem d'una manera molt, molt quadrada, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, sí, perfectament.
1: També, clar, ens podem trobar moltes persones pel camí que no ens encaixin. També quan ens trobem amb algú que sí que ens encaixa en aquest model i som afins, compatibles, ens agradem, bueno, es poden construir coses molt maques. Tot i així, jo crec que és interessant que hi hagi alguns aspectes dels quals, com tu deies abans, estiguem relativament oberts a negociació o almenys a contemplar quina és la posició de l'altre i la nostra i veure si això es pot apropar d'alguna manera.
0: Totalment.
1: És a dir, depèn també de la importància que tingui això, eh? De vegades hi ha aspectes que no es podrà, però n'hi ha alguns altres que sí que es poden trobar en termes mitjans que poden funcionar.
0: Totalment.
1: O que tinguem d'opinió al llarg del temps.
0: I que a vegades, Berenica, també poden estar influïts per experiències o per relacions, precisament amb altres persones que hem tingut, no? I amb el que una persona no funcionava al conviure, amb l'altra sí que pot ser, no? I al revés, no? Tot això ens pot condicionar, també.
1: Totalment. Això és molt interessant poder-ho abordar des d'això, des de la idea de dir, mira, em fa por això, perquè he tingut aquestes experiències prèvies i llavors em fa por aquesta cosa. I llavors, doncs, bueno, sí, cal anar més a poquet, si volem provar, però marcant un ritme diferent, si veiem que en el passat ens va fallar una cosa que no volem repetir. Doncs tot això ens pot servir per tenir futures experiències més sanes, més agradables, no? Que l'aprenentatge ens permeti també projectar-nos d'una manera més adaptada al que volem.
0: Parles en el llibre, ja quan estàs fent l'estructura de la casa, tens un capítol que parla de compartir la vulnerabilitat. Això demostra molta, precisament, molta fermesa i molta seguretat, el poder mostrar-se, o sigui, reconèixer les vulnerabilitats i saber-les compartir i valorar, no? Això sí que és despullar-se de veritat, no?, davant de l'altra persona.
1: Totalment, totalment. I per poder fer això és molt important que el lloc sigui segur. Per tant, també, com més segura sigui la relació de parella, i quan dic segura em refereixo a jo sentir que puc ser vulnerable amb la meva parella i que aquesta persona cuidarà això com si fos un regal, que és el que és, en realitat.
0: Sí, sí.
1: Que tindrà en compte que no em voldrà fer mal per veure la meva vulnerabilitat, sinó que l'abraçarà, no?, i em sostindrà. Allà és on tenim els ingredients ideals per poder mostrar-nos i per poder créixer a través d'aquesta vulnerabilitat i vincular-nos íntimament, perquè sense vulnerabilitat no pot haver intimitat. Per tant, van de la mà.
0: Totalment. El llibre, a part de moltes més coses, aquí simplement hem destacat algun dels molts aspectes que hi ha a Amar Bien, Querer Mejor, que el trobeu, per cert, a RBA. També parles, per exemple, de la ruptura, però no, aquest capítol deixem-lo només en cas de necessitat, vull dir, si no hi ha més remei, no? Però sí que hi ha un concepte que m'agradaria que avancessis, perquè els teus lectors, lectores, doncs, puguin saber que ho trobaran

0: el llibre, que em sembla molt necessari, em sembla molt interessant, que és el... diu, què fer quan nos desalineamos? Perquè és allò de no estar en la mateixa freqüència, no estar en la mateixa sintonia. Això és clau, no?, avui dia, Verònica?
1: Sí, això és el que comentaven també, que va molt de la mà de com anem evolucionant a nivell personal. Pot passar que ens desalineem amb la parella, pot passar que abans tinguéssim un model, un format que ens funcionés, o dinàmiques que ens anessin molt bé i de sobte allò deixa de funcionar. Llavors també és interessant estar atents al que pugui passar en aquest aspecte per poder-ho treballar i comunicar-nos, entendre què ens està passant, què estem necessitant. És quelcom que crec que també és interessant normalitzar, eh? És a dir, en les relacions llargues, segures i sanes, això passa. La qüestió és com ho treballem o com ho abordem, no? Total. Si ho abordem en equip o cap a on ens dirigim. I llavors és interessant també saber això, que forma part de... que és orgànic en la parella, no? Que forma part de les relacions llargues, clar que sí.
0: Totalment. Doncs aquí no cal que aviseu els germans aquells que reparen les cases, que et fan la reforma. Aquí sí, amb aquest llibre tindreu moltes més eines perquè la casa estigui perfecta i no faci falta tornar a avisar el constructor, perquè en tot cas a teràpia sí que es pot acabar de buscar aquestes reformes que calgui. L'ajuda sempre és necessària, però aquest llibre us ajudarà en aquest camí. Amar bien, querer mejor, una guía para construir vínculos sanos, que el trobeu a RBA i està escrit per la Verònica Portillo Serrano. Verònica, gràcies per passar pel programa i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Que vagi molt bé i moltes gràcies pel vostre temps. Gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: It was a large room.
2: Era una gran habitació, plena de gent, de tot tipus. Tots havien arribat al mateix edifici, més o menys a la mateixa hora. I tots eren lliures. I tots es feien la mateixa pregunta. Què hi ha darrere d'aquesta cortina?

Un referent per l'avantguarda contemporània que amb la barreja de múltiples formats, instruments i estils ha viatjat arreu per mostrar el seu art. Pintora, escultora, compositora, fotògrafa, actriu i moltes coses més, però sobretot, molt més que la dona d'en Lou Reed. I know you're trying to tell me...

0: Laurie Anderson va estudiar Història de l'Art fins a doctorar-se en art contemporani. Ara és famosa pels seus espectacles on inclou la composició musical, la poesia, les presentacions multimèdia, entre altres recursos tècnics i visuals. Tot i que algunes de les seves primeres actuacions van tenir lloc a espais informals, la seva repercussió als Estats Units i Europa, tant amb el seu treball musical com visual, ja ha recorregut tota mena de museus, auditoris i festivals. El seu objectiu? Posar en relleu les connexions entre els diferents gèneres artístics.
1: This is my dream body. The one I used to walk around.

0: In my dreams. In this dream, I'm in a hospital bed.
1: Aquest passat 2016, Anderson va dirigir Cor d'un gos, una pel·lícula inspirada en la vida i la mort de la seva terrier i dedicada al seu marit, també difunt, Lou Reed. A Hair of a Dog, Anderson reflexiona al voltant de la mort i el budisme. De fet, considera que la seva gossa li ha ensenyat moltes coses sobre com fer-se gran. Paradise is exactly like where you are right now. I és que a mesura que passen els anys, Anderson segueix produint avantguarda, malgrat que sempre recordarem clàssics com Language is a Virus, una cançó que parafraseja la famosa sentència del poeta Wilbur Ross: el llenguatge és un virus de l'espai exterior.

0: Viatgem al sud-est de Mèxic, a la península de Yucatán, per descobrir Campeche, una ciutat colonial oberta al golf de Mèxic i protegida per muralles. El seu nom complet és San Francisco de Campeche i el centre històric forma part del patrimoni mundial de la UNESCO. Aquí el primer que crida l'atenció és el color. Cases baixes pintades de groc, blau, rosa o verd, finestres amb reixes de ferro, carrers rectes i tranquils i, de tant en tant, una porta monumental que recorda que aquesta va ser una ciutat fortificada contra els atacs pirates. Campeche encara conserva trams de muralla, baluards i dues portes històriques, la Puerta de Tierra i la Puerta de Mar. Es pot caminar pel centre, entrar al baluarte de San Francisco, passar per la plaça de la Independència i arribar fins a la catedral, amb les seves dues torres blanques dominant el perfil de la ciutat. A la tarda, el passeig natural és el Malecón, una avinguda ampla davant del mar on la gent surt a caminar quan baixa la calor. El golf de Mèxic no té aquí la imatge de platja turquesa del Carib, però sí postes de sol molt netes, barques, aire salat i un ritme molt més local. A taula, Campeche té una cuina marinera i yucateca. El plat més conegut és el pan de cazón, capes de truita, fèsols i peix, cobertes amb salsa de tomàquet. També hi ha camarons de coco, pop, peix en escabeig i plats amb achiote, taronja agra i xili habanero. I si es vol completar el viatge, molt a prop hi ha Etna, una zona arqueològica maia amb grans plataformes de pedra, temples escalonats i espais molt menys coneguts que altres jaciments de la península. Campeche és muralla, color, mar i història colonial. Una ciutat per caminar sense grans distàncies, menjar producte de costa i descobrir un Mèxic menys saturat que el de les grans rutes turístiques del Carib.
1: L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a onda0.es
2: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. onda0.es/Catalunya. Onda 0 Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Doncs avui us volem fer una reflexió, o us plantejo fer una reflexió que crec que pot ser molt interessant per a tots. Si ens preguntessin que ens definíssim, si intentem explicar com som, possiblement nosaltres donaríem una versió, i el més interessant és que

0: culpa és de l'oso.
1: I no és així, totalment d'acord. Doncs imagineu la de històries i experiments i preguntes que ens podem fer llegint aquest llibre, Como Somos Realmente.
2: És un placer sempre escuchar a Javier Urra, en este caso hablando de Como Somos Realmente. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Un placer, un abrazo muy fuerte y gracias.
4: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
5: A Begú hi trobem una de les imatges més icòniques del litoral català, la cala de l'Illa Roja.
6: El seu nom prové del gran illot de tonalitats rojancoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una autèntica icona de la Costa Brava.
5: Protegida per els penyals i oberta al mar, aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel paisatge espectacular que l'envolta. S'hi arriba a través del camí de ronda en un recorregut que ja val la pena per les vistes.
6: La combinació de roca, mar i vegetació mediterrània crea un escenari únic que convida a aturar-se i contemplar l'horitzó, un indret amb personalitat pròpia que deixa empremta a tots els qui la visiten.
4: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 68 travessa la Quebrada de les Conxes, un paisatge de roca vermella amb formes naturals com l'amfiteatre o la Garganta del Diablo. Al final d'aquesta carretera és Cafayate, una de les grans capitals del vi argentí. Aquí les vinyes creixen a més de 1.600 metres d'altitud, sota un sol fort, amb nits fresques. El vi més característic és el torrontès, blanc, aromàtic i molt lligat a aquesta zona. Des de Cafayate, les valls de Calxequies continuen entre pobles de tova, cactus gegants i esglésies petites. Molts viatgers fan ruta cap a Cachi, passant per la Cuesta de l'Obispo o el Parc Nacional Los Cardones, on els cactus s'aixequen com a columnes al costat de la carretera. A taula, el nord argentí té gust de blat de moro, de carn i d'espècies suaus. Humita, tamales, locro, cabrit i empanades acabades de sortir del forn de fang. Salta i les valls de Calxequies són una Argentina diferent de Buenos Aires o la Patagònia. Aquí el viatge passa pels mercats, per les penyes folklòriques, les carreteres de grava, les cases baixes i les muntanyes que canvien de color segons l'hora del dia.
1: Onda Cero, Catalunya. La teva ràdio.
2: Acompanyáis mucho, pero no tan solo acompañáis, sino que enseñáis, que eso es muy importante. Es decir, escucharos cada día es aprender algo nuevo.
3: Seguid así, que lo hacéis súper bien.
4: Sou el millor, un gran equip que progressa adequadament, que té inquietuds, que es preocupa per nosaltres, els oients.
5: Actualidad, noticias, entretenimiento, cultura.
6: Son maravillosos, nos feu sentir com part de la família.
7: Yo soy de las personas que pienso que lo que funciona, lo que está bien, no se toca.
8: Se us agafa molt de cariño.
9: Feliz verano y sabéis que sois como una estrella que cuanto más oscura la noche, más brilla.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: com internacionals. Presenten espectacles que tracten des de la música clàssica medieval fins a l'actual. Les entrades de les actuacions són a partir dels 20 euros.
1: I per acabar, el 22 d'agost, una proposta gastronòmica els portem diferent a Mont-roig del Camp.
0: Sabors del Mas Miró, una experiència de degustació al Mas Miró, la masia que va inspirar Joan Miró. Un itinerari per la finca amb altars de 3 vins i productes locals lligats al camp de l'artista per 23 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
3: Ha arribat l'hora de desplegar la tovallola i el parasol per passar el millor estiu possible. Cada migdia explicarem l'actualitat i escoltarem les veus protagonistes del que passa a Catalunya. Ho farem a la ciutat d'estiu, un bulevard matinal de la ràdio on també riurem, ens emocionarem, descobrirem històries interessants i cantarem una mica. Tot això per animar la vida a l'audiència de...
2: La ciutat d'estiu, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba, la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual. Demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio, en aquest cas, d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé. Adéu-siau.

0: les monedes de 10 cèntims. Una visita comença caminant pel waterfront, la façana marítima. Allà hi ha Fisheries Museums of the Atlantic, on es pot entendre com vivien els pescadors de bacallà, com funcionaven els vaixells. Després toca pujar cap al centre, fins a l'església anglicana de St. John, una de les més antigues del Canadà, i perdre's pels carrers amb cases victorianes, petits tallers, llibreries i cafeteries on fa olor de cafè i de pastís casolà. A taula, Lunenburg és Nova Escòcia en estat pur. Llagosta, vieires, cloïses, peix fumat i seafood chowder, una sopa cremosa de peix i marisc molt típica de la costa atlàntica canadenca. I si queda temps, molt a prop hi ha Blue Rocks, un petit port de roques fosques, cases de pescadors i barques de colors. És una de les postals més tranquil·les de la zona, sobretot a primera hora del matí, quan l'aigua encara és plana. Lunenburg és fusta pintada, port, tradició naval i cuina atlàntica. Una escala perfecta per recórrer la costa sud de Nova Escòcia amb cotxe, entre fars, badies petites i pobles que encara miren més al mar que la carretera.
1: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
2: Ha arribat l'hora de desplegar la tovallola i el parasol per passar el millor estiu possible. Cada migdia explicarem l'actualitat i escoltarem les veus protagonistes del que passa a Catalunya. Ho farem a la ciutat d'estiu, un bulevard matinal de la ràdio on també riurem, ens emocionarem, descobrirem històries interessants i cantarem una mica. Tot això per animar la vida a l'audiència de...
1: La ciutat d'estiu, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona.
3: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.

0: l'alumnat pues, n'hi ha un interès per formar-se, però encara no és suficient per cobrir totes les necessitats del sector.
1: La coordinadora de formació de la Fundació, Antònia Martínez, atribueix part del dèficit a la manca de coneixement i al poc reconeixement social que tradicionalment ha tingut aquesta professió. Malgrat això, assegura que cada vegada més persones veuen el sector com una oportunitat laboral estable. La Fundació assegura que cada vegada hi ha més homes que s'incorporen a aquestes formacions i destaca que la inserció laboral supera el 60%, un indicador que confirma que les cures s'han convertit en un dels sectors amb més demanda i projecció del futur de Catalunya.
2: Más de uno Catalunya.
3: A Catalunya pugen les exportacions gairebé un 3% i les importacions baten rècords després de registrar un augment interanual del 10%. Són dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa que coneixíem ahir dimarts. Joan Valentín, bon dia.
4: Bon dia, Anna. Les exportacions registren el segon millor resultat per un mes de juny de tota la sèrie històrica. Les importacions, en canvi, superen per primera vegada els 10.600 milions d'euros, fet que deixa un dèficit comercial de gairebé 1.400 milions. L'economista i conseller executiu d'EFPA Espanya, Josep Soler, atribueix aquest desequilibri a l'augment de la demanda interna i a la fortalesa de l'activitat econòmica. Ho ha dit en una entrevista a la Brúixola d'Estiu.
5: I està augmentant una mica el dèficit comercial, no? I això es deu a un canvi dels preus, als arancels americans, per exemple, i sobretot a la debilitat intrínseca dels grans receptors de les nostres exportacions, que són fonamentalment els grans països europeus.
4: Soler també assenyala que, malgrat la incertesa internacional, l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà s'ha pogut contenir relativament bé, especialment en l'àmbit energètic.
3: Més de 250 vols cancel·lats i 6.000 maletes que no han arribat al seu destí. Aquest és el balanç de les primeres dues setmanes de vaga indefinida entre la plantilla de Ground Force a l'aeroport del Prat, segons la CGT. Odal Sanz, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. L'aturada del servei de terra de Ground Force afecta aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la direcció de Ground Force no vulgui negociar.
7: Van tindre una reunió a mediació el dia 24 de juliol i amb aquesta reunió, que va durar més o menys una hora només, ja ens va dir que bueno, l'empresa no tenia res a negociar, es van aixecar i van marxar. I fins ara no volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen.
6: García deixa clar que no demanen ni més diners ni més dies de vacances, sinó conciliació i unes condicions de feina dignes.
3: També en economia, 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no han començat obres per construir cap habitatge protegit. Així ho asseguren els promotors de Catalunya, que també alerten que la ràtio de llars per cada 1.000 habitants és inferior a una a bona part de localitats metropolitanes. Per tot plegat, l'Associació de Promotors de Catalunya insta el govern a reforçar la coordinació amb els constructors per revertir la situació. També reclamen seguretat jurídica i mesures econòmiques perquè la construcció de pisos protegits sigui atractiva pels promotors.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
3: Enmig de la crisi migratòria a Ceuta, el president del Parlament ha defensat que Catalunya tingui competències en immigració. Josep Rull ha assegurat que tenir poder polític sobre aquesta matèria és clau per lluitar contra el populisme i la deshumanització.
8: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir. I aquesta ha de ser la gran batalla que hem de ser capaços de lliurar, perquè o liderem nosaltres, al final hi haurà molts ciutadans que agafaran dreceres terribles basades en el populisme i en la deshumanització.
3: Rull ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prades de Conflent, on també hi ha participat la seva antecessora, Carme Forcadell. L'expresidenta del Parlament preveu que la seva amnistia anirà per llarg.
9: Tot depèn del Suprem i, evidentment, amb aquest tribunal, que l'únic que li importa és la unitat d'Espanya i que menys li importa la justícia, doncs suposo que posarà totes les traves possibles per no aplicar-la.
3: Forcadell també ha fet una crida a refer la unitat independentista, diu, per intentar un altre 1 d'octubre.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
3: I ara fem els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
10: Bon dia. Rodri ja és oficialment nou jugador del Futbol Club Barcelona per les properes 4 temporades. El migcampista va ser presentat ahir i aquesta tarda ja serà a la festa del Gamper. Una festa amb un partit que enfrontarà el Barça amb l'Al-Ahly egipci a partir de les 8 de la tarda. Ahir Hansi Flick, tècnic barcelonista, avançava que Rafinha serà provisionalment el primer capità, acompanyat per Eric i Pedri, degut a la lesió de Frenkie de Jong. Quan es tanqui el mercat de fitxatges, els futbolistes votaran quins jugadors portaran

0: en el braçalet decapitat durant la temporada. El Girona obre expedient disciplinari a Gigankov. El davanter ucraïnès va publicar ahir converses privades amb un treballador del club qui li avisava que no es podien fer entrevistes abans del tancament del mercat, com succeeix amb la resta de futbolistes del conjunt gironí.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
3: Busques un matalàs hipoallergènic per pells sensibles? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
4: El Festival de Cap Roig ha baixat el taló aquesta passada nit amb un concert de Miguel Ríos que ha comptat amb un convidat molt especial, Manolo García. L'andalús i el català han cantat plegats Insurrección.
5: Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
4: Sens dubte, un dels moments més especials de la nit que va començar, com no podia ser d'una altra manera, amb Bienvenidos. El concert de Miguel Ríos ha tancat la 26a edició del Festival de Cap Roig, que ha plegat més de 46.000 espectadors. I amb aquestes dues llegendes, Miguel Ríos i Manolo García, us deixem amb aquest breu repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Ivan Gustems, al control tècnic. Fins aviat.
6: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Gaitán, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
1: Llega a Valencia el Rolex SailGP Championship, la competición de carreras náuticas más espectacular del mundo. Catamaranes voladores compitiendo junto a la costa con una visibilidad única desde la grada, donde podrás vivir la emoción en primera persona. 5 y 6 de septiembre, no te quedes sin tu entrada, que vuelan. Consíguela en sailgp.com.
2: Agua mineral Teleno.
3: El verdadero sabor del agua y para beber, dame Teleno. Ay, para beber,
2: dame Teleno.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur.
7: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
8: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
7: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
9: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
10: Si hi ha una platja que captura l'essència de la Costa Brava, aquesta és Setuna, a Begú, un petit racó mariner situat a només 4 quilòmetres del centre del poble, on les cases de pescadors continuen sent les grans protagonistes del paisatge.
11: Per arribar-hi cal recórrer una carretera estreta i plena de revolts, però la recompensa val la pena. La platja disposa d'aparcament, dutxes, servei de socorrisme i accessos adaptats. A peu de sorra hi trobem restaurants ideals per assaborir peix fresc i cuina empordanesa.
10: Però el gran tresor de Setuna són els seus camins de ronda. Des d'aquí podem caminar fins a la tranquil·la cala de S'Eixugador o cap a Aiguafreda, passant pels miradors naturals, pinedes i penya-segats que regalen algunes de les millors panoràmiques de la Costa Brava.
11: I si us agrada l'aigua, les seves aigües transparents són perfectes per fer snorkel, kayak o paddle surf.
9: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
12: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: Comencem a Calafell, on els dies 14 i 15 d'agost
14: se celebra la Festa Major amb dues jornades plenes d'activitats, música en directe i molta gresca.
13: A Creixell, del 14 al 16 d'agost.
14: Arriba la tercera edició de Creixell Màgic, amb espectacles de màgia per a tots els públics. Les entrades costen a partir de 4 euros.
13: I continuem cap a Altafulla, que del 13 al 16 d'agost
14: torna la Fira d'Artesans, amb demostracions d'oficis, tallers, concerts i el tradicional mercat.
13: I què hi tenim aquest agost a Canet de Rosselló?
14: Doncs se celebra la 7a edició del Festival Sant Ancí, amb una programació musical gratuïta al Passeig Marítim.
13: Sense regles. I a Sitges, del 14 al 16 d'agost
14: tornen les Barraques, amb una programació que combina artistes consolidats i emergents.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: peu o bé a través del camí de la ronda que segueix la costa.
1: Disposa de xiringuito i lavabos durant la temporada de bany. Un fet poc habitual a les cales d'aquest entorn. Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'esnorkel.
0: Un racó que combina l'encant de les cales de la Costa Brava amb alguns serveis que fan l'estada més còmoda.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
3: Onda Cero Tarragona. No.

0: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: Viatgem ara fins a l'Atlàntic Nord, entre

0: me despedia era adiós Marta, me voy.
1: Marta Cantón és un dels noms propis de l'esport català.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

Hi ha dies d'aquells que un pensa per què se n'ha d'anar la gent que sempre està de bon humor i que regala somriures als altres. A més, ho fa, perdó, sense esperar res a canvi. Avui és un d'aquells dies que passa això. I és que amb l'adeu a Juan Tamariz, que ha mort aquest dimarts als 83 anys, se'n va per alguns una part important dels records de la nostra infància, que estan estretament lligats a la televisió d'un temps i d'un país. Aquest país que va quedar-se bocabadat als anys 80 del segle passat amb el tapís i les cartes que treballava aquest mestre de la il·lusió.

Aquest mag i intel·ligent personatge televisiu va saltar a la fama a partir de les aparicions a 1, 2, 3, Responda otra vez. I mica en mica es va anar convertint en la llegenda que és avui. Va fer molta màgia, Tamariz. Va escriure un llibre sobre màgia i el van elogiar tots els mags del món i, a més, a la seva vitrina hi té el Premi Mundial de Cartomàgia, que li van entregar a París, i la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts que atorga el govern d'Espanya. Potser no se li han fet tots els reconeixements que es mereixeria, mai serien suficients, però se'n va d'aquest món, desapareix com per art de màgia, amb l'efecte de tot un país. És dimecres, és 19 d'agost.

0: La ciutat d'estiu és una producció de l'equip de continguts d'Onda Cero Catalunya i que realitza des del control de so de l'estudi 1 d'aquesta emissora. A la part negativa, l'Ivan Gustems Carreño, que és el que renya si a vegades no surten les coses bé. Al seu costat hi té els ajudants en això de ser supertacanyones, l'Ismael de la Parra Bravo i la resta de membres de l'equip tècnic d'aquesta casa que integren molts més homes i que lideren Robert Atay i Ribas. I en la part positiva, Gerard Sanz Muñoz, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Benvingut al programa avui dimecres. Clàudia Moreno Lozano, bon dia també tu.
2: Bon dia.
0: Anna Utiel Argudo, bon dia, com està vostè?
3: Bon dia, molt bé.
0: Marcos Díaz Alcaraz, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia, Robert.
0: I Pere Parés Isern, bon dia.
5: Hola, què tal?
0: I ja saben que si algo falla, el responsable és el servidor que hi ha aquí. A veure, per 25 pessetes, alguns els agafen això molt... molt joves, o no havien nascut. Per 25 pessetes. Coses que recordeu... Això recorda de l'1-2-3 el Marcos Díaz. Coses que recordeu de l'1-2-3 respondre otra vez, per exemple, Juan Tamariz.
3: Em sap molt de greu, però molt.
4: Fora d'aquest estudi, Anna Utiel i Argudo.
3: Pregunto, quin any... 1-2-3 respondre otra vez, això m'ho sé, però quin any es va deixar d'emetre l'1-2-3?
0: Els 2000.
3: Clar, jo vaig néixer el 97, potser era petita
0: sí,
3: i no me'n
0: recordo.
3: D'Operació Triunfo 1 no me'n recordo, un, dos, tres, no.
0: Però un dia farem un especial de...
1: T'has aventurat aquí, Robert, perquè jo crec que el 50% d'aquesta taula...
0: Sí.
1: No... res?
3: Clar, si jo no en sé res i vaig néixer el 97, no, aquests dos que van néixer abans d'ahir...
1: Sí, el Marcos s'ha posat a cantar la musiqueta del Respondre Otra Vez i les cares d'incredulitat.
0: Aquesta és la música. Per què fem tot això avui? A part de per Juan Tamariz, perquè la casualitat, i ara ho explicaré, ha volgut que el capítol d'avui de Víctor Ruiz Nobel dels records desbloquejats sigui un programa, un especial, un capítol dedicat a l'1-2-3, Responde Otra Vez, i a tot el llegat que ens ha deixat televisivament parlant.
4: Jo tinc una pregunta per la joventut de la taula.
0: Encara no hem contestat. Per 25 pessetes.
4: El duo Sacapuntes.
0: El duo Sacapuntes. Que l'altre li vaig dir en Pere Parés. O qui li vaig dir que semblava el duo Sacapuntes? Sí, va venir en Víctor Llucia Barbero al costat de Pere Parés i Zern i els hi vaig dir, sembleu el duo Sacapuntes. I em va dir que no sabien qui eren.
4: Mayra Gómez Kem.
0: Hombre.
4: Jordi Estadella.
0: La primera.
4: Miriam Díaz Aroca.
0: La primera presentadora de concursos d'Europa va ser Mayra Gómez Kem als anys 80.
4: Arévalo.
1: Home, i la Ruperta, no?
0: La Ruperta, que com tothom sap, no sé si tothom ho sap això, però la veu de la Ruperta era la de Chicho Ibáñez Serrador.
1: Oh.
0: Així que avui recordarem l'1-2-3 amb en Víctor Ruiz Nobel, que ens portarà records desbloquejats. L'Anna diu que no...
4: Però això no ho estudieu a la universitat?
3: No.
4: És a dir, no, no, en sèrio.
3: Tant de bo,
4: història,
3: tant de bo,
4: història,
3: però no.
4: Història de televisió, estudiants de periodisme.
0: Sí, sí. És que això...
4: Què coi estudieu a la universitat?
3: No hi ha cap assignatura que sigui història de la televisió. Jo crec que potser t'hauria... O almenys
5: seria guai fer una assignatura.
0: Seria convenient perquè, fora broma, té tota la raó en Marcos Díaz. L'1-2-3 és el pare del tot. La resta de formats televisius que han vingut després, tots emanen de l'1-2-3, que va ser creat per un geni que és Narciso Ibáñez Serrador, fill d'un altre geni que és Narciso Ibáñez Menta, i que ha creat, a part de l'1-2-3, unes històries...
4: Per a no dormir.
0: Que
4: tampoc sabeu el que és.
5: Sí, home, sí, jo les veia amb menys 13 anys quan...
0: En fi, avui aquí
4: no,
0: hi haurà...
4: Perquè això també obre un altre debat, que és, al final, només es coneix allò que es viu.
0: Sí.
4: És a dir, però hi ha vida abans del nostre naixement.
0: Estic molt d'acord amb això.
4: Jo no vaig néixer amb l'època dels Beatles. Sé qui són.
0: La centraleta d'Onda Cero Catalunya està traient fum dient que Marcos Díaz marxaria una secció.
4: Jo no vaig néixer quan es va estrenar Lo que el viento se llevó. Però he vist la pel·lícula. Ni
1: sí, però música i cine jo crec que van diferent a la tele.
3: Perquè la tele, malauradament, té menys etiqueta, menys categoria de cultura de la bona. Saps què vull dir? A vegades el cinema sí que ens l'expliquen, la literatura ens l'expliquen...
4: Directissimo, tu m'estàs dient que directissimo. Que no vam néixer.
0: El que està passant avui és
1: Marcos Díaz indignadíssim.
0: Estic d'acord amb ell.
4: El gran Íñigo. És que hauria de tenir... Radio Televisió Espanyola hauria de tenir un plató dedicat amb el nom d'Íñigo. Això, si fos una estrella de la NBC, ABC, BBC, qualsevol...
0: Aquest mateix argument que diu el Marcos, perdona, Anna, aquest mateix argument que diu el Marcos, el vaig esgrimir, perdó que parli de mi, però no es pot parlar de mi, ho poden, a més a més, recuperar al web onda0.es/Catalunya o la nostra app. Li vam dedicar un especial amb en David Cervelló d'una hora sencera a José María Íñigo com a renovador de la televisió en aquest país.
4: Jesús Hermida...
3: Sí, home, sí, i José María Íñigo també, però deixa'm dir una cosa, segurament si ara el Pere i la Clàudia, que ara no recordo quin any són, 2000 poc, 2005. Comencessin a explicar-nos coses que ells saben de l'actualitat, de la seva generació, dels seus gustos musicals, segurament nosaltres ens quedaríem un pam de nas i tampoc en sabríem. És a dir, hi ha una cosa generacional,
0: sí,
3: i, no, i no només el que ve de tan lluny és valuós.
4: Això és que critica el sistema educatiu. Tu no pots anar a la universitat i que no t'expliquin els tòtems que han construït això. O sigui, els d'ara... A la universitat ja explicaran qui és Robert Calvo. Però deixa que passi una època.
0: No explicaran això perquè no soc ningú. Però sí que és veritat que en una universitat on s'estudia comunicació o periodisme o el que sigui relacionat amb aquest àmbit, s'hauria d'explicar quins són els noms que han fet possible que avui en dia tinguem la televisió que tenim, al final, i la ràdio i tantes coses més. En fi, no, aquest no és el debat del dia, però m'ha encantat aquest debat perquè ens posa la, fa bullir l'olla del que acabarà passant en aquest programa abans de les dues.
4: Johnny Carson, per exemple.
0: I ell segueix, eh? Li donarem una secció.
4: Tampoc sabeu qui és.
0: Jo crec que la temporada que ve li direm a en Lluís Soler que a la part, diguéssim, negativa que ell porta els divendres, la portis tu? La part negativa seràs tu. No, home, no. Ella és la part sempre positiva. Com l'audiència d'aquest programa.

0: veure que el Marcos és el super tacanyón al final del programa d'avui, eh? O sigui, l'he presentat com la parte positiva, però al final serà... Mira, tu te'n recordes de Don Cicuta?
1: Sí.
0: Don Cicuta, Valentín Tornos, va ser el primer super tacanyón que va haver-hi a l'1-2-3 als anys 70. I Don Cicuta era un home al qual la fama li va arribar molt tard, li va arribar ja molt avançada la seva edat. I es va fer molt popular en aquest país... I anava pel carrer i deia Don Cicuta, Don Cicuta, això ho explicava el Chicho. I quan es girava deia si tu me llames Don Cicuta, jo te llamo, i feia una rima que no direm ara mateix. Com cada dia escoltem l'audiència d'aquest programa, que avui no cal que ens parli de l'1-2-3.
2: No, si, vol, sí. Si volen explicar-nos, sí, sí. Aquí al final és, sí. Es pot explicar.
0: No, avui parlem d'una cosa molt important, volia. Molt important, que això també és molt important i s'ha d'estudiar a les facultats de periodisme, que és la història de la fotografia.
2: Sí, avui aprofitem un dia mundial per plantejar la pregunta del dia, i és que avui es celebra el Dia Mundial de la Fotografia, una jornada que pretén doncs, posar en valor i reivindicar la passió que desperta el fet d'immortalitzar moments amb una càmera. És per això que nosaltres ens hi volem sumar fent la següent pregunta. Sou de fer molt

0: Quantes fotos allà on aneu? Una pregunta més adient que mai, perquè quan viatgem és quan acostumem a fer més fotos i quan més viatgem és a l'estiu. Però també hi ha molta gent que, estigui de viatge o no, fa fotos absolutament de tot i en totes les situacions. Afavorit, està clar, pel fet que ja no hem d'anar gastant carrets per fer avui els mòbils.
1: Tu ets de l'època encara del carret de les 36 fotos, eh?
0: Sí, jo recordo anar fent la rodeta, rec, i després portar a revelar.
1: Abans tenies 36 oportunitats, no més.
0: Sí. Però és que no, ara, clar, amb els mòbils són fotos il·limitades i, a més, amb càmeres doncs, que fan molt bones fotos.
2: Ah, exacte. Mira.
1: Molt bé, aquest moment que s'acosta més a les noves generacions, Anna.
0: Sí, home, clar.
3: Veus, ara sí.
0: Com deia, hi ha gent que fa absolutament fotos en qualsevol moment. Et lleves, foto. Esmorzes si fas el cafè, foto. Agafes el metro, foto. Comences la jornada laboral, foto. Quedes per prendre alguna cosa, foto.
1: Jo he deixat de seguir
0: així,
1: aquestes persones que fan això.
0: Doncs tot el dia. Doncs bé, volem saber si sou d'aquests, si sou de fer moltes fotos o, al contrari, si en feu en ocasions puntuals. A partir d'aquí, si ens voleu explicar si sou de fer fotos amb posat o més naturals, si us agrada buscar la bona foto
1: filtre
0: o en
1: bellesa.
0: Tireu un parell, exacte, i prou, i de més, doncs, benvinguts serà. Vinga, va, respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Sou de fer moltes fotos, 676-760908.
1: Hi ha gent que no té expressió a la mirada, ni a la cara, ni res, perquè es posa tres filtros bellesa, más el València, más el no sé què, i no sembla que hi ha persona. De fet, hi ha gent, i alguns d'aquí en coneixen alguna, de persona d'aquestes, dic, que ja s'està fent les fotos per la IA.
0: Per la IA.
3: Ai.
1: I no semblen elles.
3: Sí.
1: Són una altra persona. Però bé, cadascú decideix el que fa amb les seves fotografies i és lliure de fer el que vulgui. 676-760908. Vosaltres feu moltes fotos, Clàudia, Pere?
3: Jo faig moltes, però no penjo cap.
1: No,
3: o sigui,
1: no
3: m'agrada tenir-les per mi, perquè m'agrada tinc, a més,
1: però
3: més d'una càmera i tal.
1: Vull dir, els de la teva generació ha estat com més de penjar fotografies
3: sí.
1: A Instagram, no?
3: Bueno, no tant, ara hi ha com un perfil més baix de no pujar tantes.
1: Ah, sí? Sí.
4: Penjo moltes stories, però poques coses
3: sí,
4: al feed.
3: Sí, publicacions, crec que tinc una o...
1: Sí? Molt bé, i en Pere?
5: Jo tinc un vell vivint dins meu que...
1: Va amb el carret de fotos encara?
5: No em fa. O sigui, no em faig ballar. Jo vaig tenir... Bueno, no sembla gaire bé. No, és que no estic com... I vaig, de petit vaig llegir un text que era una xorrada, una comprensió lectora del col·le, però que parlava del valor de capturar les coses amb els ulls i experimentar i no perdre com el temps veient la vida a través d'una càmera,
1: mira,
5: no?
1: Doncs
5: i
1: això,
5: va com marcar molt.
1: Això està bé, però al final... No, està bé, però les fotografies al final són l'únic record que ens queda en un moment de la vida de persones i de coses i de fets.
5: Sí.
1: Ho dic perquè, mira, he buscat la dada concreta. Hi ha hagut un projecte els darrers 2 anys a València per recuperar les fotos que es van perdre amb la riuada provocada per aquella dana mortal, que es va titular aquest projecte, que ve de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica, Salvem les fotos. Els estudiants de la facultat, el dia del dia després de la dana, van anar amb carretons del supermercat i amb tot tipus d'artilugis a buscar aquestes fotografies, emmagatzemar-les i a partir d'aquí tractar-les manualment, no digitalment, algunes s'han tractat després digitalment, per poder tornar a les famílies al record d'aquells que ja no hi són. I s'han tornat ja 160.000 fotografies.
0: Déu-n'hi-do.
1: Restaurades, és una barbaritat. Per tant, la fotografia té molt, molt valor.
0: Sí, sí, i tant.
1: Doncs l'Anna no sé si em fa moltes de fotos. Aquestes vacances algunes,
4: Com vaig a viatjar? Sí, que em faig. És veritat que aquest any també li he demanat a mon pare una càmera analògica antiga, de carret i tal, per fer-les
0: amb més... De carret i tot,
4: Sí, per fer-les amb més consciència, no? Com en tinc 36, doncs les faré quan toca, perquè si no el mòbil se t'omple de galeria, si no les tornes a mirar i són un rotllo. I puc dir una cosa molt breu. A Instagram últimament m'ha sortit com gent reflexionant sobre que hi ha dones que a partir d'una certa edat no es veuen bé, no es veuen guapes, i llavors demanen no sortir a les fotos. Mm-hmm. Feu fotos, si us plau, a les vostres mares
1: sí,
4: i a les vostres
1: sí,
4: àvies,
1: sí, sí, sí.
4: Encara que diguin «Ai, a mi no me saques, que estic molt fea!» No els hi feu ni cas, perquè després no en tindreu.
0: Faltarà aquella foto que sí, volies mirar.
1: I també perquè les fotografies... A vegades passa això quan es mor un artista, no? Es mor Carmen Sevilla, i tots posen la foto de quan Carmen Sevilla era espectacular, jove, fresca, lozana, però Carmen Sevilla també ha estat una persona de 80 llargs anys, vull dir que, i també era guapa, bella, en fi. Marcos, tu tens el carret ple de fotos de la Sofia.
6: Mira el que et diré, Robert, faig poques fotografies, em renyen perquè en faig poques, i les que faig sembla ser que les faig malament.
1: Ja,
6: perquè jo soc de foto espontània, i clar, no està ben enquadrada, surt potser més, no sé, l'estàtua que la persona
1: que ha de sortir. A veure si qui té habilitats per la comunicació a casa en realitat és l'altra part.
6: Totalment, totalment, no.
0: A mi les espontànies m'encanten, més que el

0: posat.
1: L'Ivan m'ha dit una cosa que em sembla meravellós. Diu que és l'única màquina, la fotografia és l'únic, com has dit això, Ivan? L'única cosa que captura el temps. I és meravellós,
0: clar,
1: és veritat.
0: Sí,
1: i l'únic que ens fa mantenir

0: Vull dir, hi ha un dia que perden tots els records, però les fotografies al final poden despertar alguns records. Avui les fotos amb notes de veu al 676-760908, les 12:35, notícies a Onda Cero. Nou dia de calor extrema a Catalunya. Jo encara no m'he assecat la samarreta. Els termòmetres podrien tornar a enfilar-se per damunt dels 40 graus i ja seria la vintena jornada d'aquest any amb aquesta temperatura. És un rècord històric.
1: Sí, fins ara el màxim era el de l'any passat, el 2025, quan hi va haver 16 dies a més de 40 graus en tot l'any. Ara ja estem als 20. Això pel que fa a les temperatures diurnes, però també s'estan batent rècords de temperatures nocturnes. A Barcelona, aquesta passada nit ha estat la 54a nit tòrrida de l'any, és a dir, la 54a nit en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment.
0: Horrorós dormir així. Mig miler de dones han estat ateses en els darrers 10 anys a la consulta específica de dolor pelvià crònic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
1: Parlem d'un dolor que se situa a la part inferior de l'abdomen i la pelvis i que es considera crònic quan dura 6 mesos o més. En molts casos no se'n pot identificar la causa, una situació que pot dificultar el diagnòstic i provocar un llarg recorregut de les pacients per diferents especialistes. A més, sovint hi ha un estigma, una vergonya, que fa que les pacients no en diguin res. Pilar Cano ho ha viscut en primera persona i anima totes les dones en aquesta situació a trencar el silenci.
2: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc. Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
1: Actualment aquesta consulta fa 6 primeres visites cada setmana i atén una mitjana de 18 pacients setmanals.
0: Això passa a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. La Guàrdia Civil, mentrestant, i els agents rurals han detingut 4 persones per fabricar i distribuir, presumptament, medicaments veterinaris sense autorització.
1: La investigació continua oberta, però les autoritats donen per desarticulat el laboratori fraudulent situat a Terrassa. Els 4 arrestats i 2 persones més investigades estan acusats de delictes contra la salut pública, falsificació, contraband, estafa i pertinença a organització criminal, entre altres.
3: El grup venia els productes veterinaris a clients de confiança i en grups tancats a través de xarxes socials, sense factura i amb pagament en efectiu o per Bizum. La clientela, però, anava més enllà d'Espanya. La Guàrdia Civil ha localitzat una empresa de transports que en els darrers 4 anys va fer prop de mig miler d'enviaments a França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i el Marroc. La investigació va començar fa una dècada quan la Guàrdia Civil va localitzar a les Palmes de Gran Canària 4 productes per a aus que procedien de Badalona sense l'autorització sanitària corresponent. Els investigadors van estirar del fil fins a arribar al laboratori de Terrassa. L'operació ha permès detenir 4 persones d'entre 42 i 76 anys i imputar altres 2. La majoria forma part de la mateixa família.
0: Déu-n'hi-do, quins casos que passen a Catalunya, aquests medicaments per veterinaris, medicaments veterinaris il·legals. És a dir, arriba tota la il·legalitat, arriba fins i tot als animals. A 2:15 de la tarda, aquests temes i molts altres explicats al Notícies Migdia. Que vagi bé, Anna, que vagi bé, Marcos. Adéu. Adéu.
4: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
5: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.

0: Cada dia a aquesta hora, la Clàudia Moreno Lozano ens porta un so. I aquest forma part d'una sèrie de 5 sons que anem desgranant al llarg de la setmana i que resolem el divendres, d'aquí a 2 dies passarà això, amb els missatges també de l'audiència al 676-760908. Cada setmana hem fet una temàtica. El cotxe i els viatges, l'aeroport... I aquesta setmana què, Clàudia?
1: Ja vaig dir que no era com un lloc concret ni res d'això, però també vaig dir que fins divendres no
0: Callada.
1: Hi havia res.
0: Sí. Hem escoltat una sèrie de sons que jo no he aconseguit desxifrar, no sé si ho ha fet l'audiència.
1: Jo crec que a partir d'avui ja són més desxifrables. Reconec que els dos passats potser s'ha manat una mica i ho he complicat massa, però aquest jo crec que és fàcil.
0: Doncs a veure què és el so d'avui. Aquest me'l sé. Aquest me'l sé perquè sense això, que sé el que és, no viuria. Sí. A l'estiu. I a l'hivern també. Per tant, jo ja he dit aquí una pista, clar, no sé. Podem tornar a escoltar, a veure?
2: Home,
0: és fàcil, no?
2: És claríssim.
1: Jo m'he estat batxamant el teu.
0: Sí. Clàudia, no tens més pistes. Bé, la gent que ens escolta, les persones que ens escolten ja poden desxifrar més o menys de què va la temàtica d'aquesta setmana, entenc, perquè ara estic rememorant els d'ahir i d'abans d'ahir i ara estic començant a atar cabos, que es diu, no? En fi, la Clàudia ens ho resoldrà divendres.

0: Des d'ara fins les dues tenim moltes coses per explicar. De seguida desgranarem les dades del darrer informe que ha fet l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia de Catalunya, que explica que els discursos d'odi van a l'alça en un país en el qual també s'han estès els atacs a les persones trans. Serà justament abans que en Pere Parés ens porti un nou capítol de fitxatges, d'anades i de vingudes a Los ricos también lloran. I justament abans, tot això, de les notícies de la una. Després del butlletí, la festa major de la ciutat d'estiu comença i és que primer rebrem, com cada dia, l'Alicia Escribano, que ens porta a un estiu iaie i a un lloc del món. Avui ha vingut amb un vano gegant i diu que anirem a una illa plena de temptacions. A què fa olor la música que ens portes avui, Alicia?
1: A llibertat, a festa, a avantguarda, música electrònica, androgínia.
0: Com els deia, ostres, d'androgínia. Com els deia a la portada, avui és un dia molt especial i, a més, la casualitat ha volgut, com ja els avançava, que avui en Víctor Ruiz Novel ens havia preparat un capítol dels seus records desbloquejats dedicat al programa en el qual Juan Tamariz va saltar la fama i el gran públic. I és que avui direm més d'una vegada campana i se acabó. Però fins al final, això. Perquè abans que arribi al final del programa, amb en Víctor no s'acaba la cosa, abans que arribi al final del programa, vindrà aquí el nostre sofridor en casa, que és en David Cervelló i Espanyol, que ja ha passat pel quiosc.
2: Doncs analitzarem els i les protagonistes de les portades a les revistes del cor, a veure qui aquesta setmana ha quedat ben retratat.
0: Clar, amb aquest dia del Mundial de la Fotografia que estem celebrant aquí, en aquest boulevard de la ràdio que està enganxat a l'actualitat i que es pot escoltar a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i també al nostre web ondacero.es/Catalunya i a la nostra app en directe i en podcast. Catalunya va registrar l'any passat 353 incidències per LGTBI-fòbia. És la xifra més alta des que se'n recullen dades i representa un augment de l'11% respecte a l'any anterior. I no només és que augmentin els casos, també canvia la manera com es manifesta aquesta discriminació. Per primera vegada, les mostres d'odi i exaltació són la tipologia més freqüent per davant de les agressions físiques, Gerard.
3: Hi ha dues dades que criden especialment l'atenció, eh? Una de cada quatre incidències passa al carrer, a la via pública, però l'àmbit laboral ja és el segon espai on més casos es registren i, a més, les persones trans concentren més d'un terç de les incidències detectades el 2025, el percentatge més alt de tota la sèrie històrica.
0: Cristian Carré, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: En Cristian és psicòleg social i coordinador tècnic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya i, per tant, és l'home que ha gestionat aquestes dades, que les ha treballat per poder-les explicar. Unes dades, Cristian, que no sé si ens han de fer pensar que hi ha més LGTBI-fòbia o fòbia a les persones LGTBI a Catalunya, o que ara hi ha més valentia a l'hora de denunciar les agressions?
4: És una molt bona pregunta i la té debat. Jo sempre penso que, òbviament, són 353 incidències al 2025. El que portem del 2026, portem 210 incidències i falta encara 4 mesos per endavant. Ja portem 3 anys consecutius que registrem més de 300 incidències i si continua aquí, el 2026 acabarà més o menys igual. Per mi sempre dic, no? Potser no tenim l'oportunitat de reparar la dignitat d'aquestes persones per prevenir aquesta situació, però sí que les hem detectades i, per tant, sí que tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les de forma digna. Per tant, en aquest aspecte sempre dic que cada vegada hi ha més agents per poder acompanyar, entre ells l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, i, òbviament, si qualsevol persona ha patit alguna agressió o alguna discriminació on la motivació d'aquesta situació discriminatòria és la seva orientació sexual, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere, pot comptar amb nosaltres per estar al seu costat.
3: Cristian, vosaltres mateixos advertiu que hi ha moltes situacions que no arriben mai a l'Observatori. Quina seria la dimensió d'aquestes situacions no denunciades?
4: La infradenúncia es troba en l'etifòbia, però la podem trobar en altres eixos de discriminació. Per això nosaltres sempre diem que la persona que ens indica, nosaltres parlem d'incidències, no? Qualsevol persona que ens pot comunicar que ha patit alguna situació discriminatòria. Després veurem quin itinerari agafa aquesta incidència, però l'important és que almenys quedi registrada, perquè si no queda en el no-res. La persona sempre té agència de què vol fer amb aquesta situació discriminatòria. Nosaltres sempre diem que no dirigim, sinó que acompanyem a les persones afectades, acompanyem a les víctimes. La persona vol fer un acompanyament psicosocial, si fa un assessorament jurídic, si vol fer un comunicat públic, si fer un acte de rebuig en la comunitat o en el barri on ha passat, diferents tipus d'itineraris, estem allà per acompanyar. Que la persona no vol, per exemple, un itinerari oficial de denúncia, ja sigui una denúncia penal, administrativa, o fins i tot agafar un àmbit laboral, no passa absolutament res. Intentem acompanyar-te per la reparació de la teva dignitat, però sí que agafem aquesta incidència i queda registrada en el nostre informe.
0: És molt important. Per primera vegada dèiem

0: Les mostres d'odi i exaltació són més freqüents, no?, en aquest informe del 2025. És a dir, s'està registrant un augment d'aquestes mostres d'odi i aquests discursos. Això per què ve provocat? És a dir, quina lectura en traieu d'això?
1: És la primera vegada que el 2025 les mostres d'odi i exaltació estan per davant de les agressions verbals o les agressions físiques. S'ha de dir que continua la mateixa tendència en aquest 2026. Sí que, de moment, les 210 incidències que tenim registrades serien les agressions verbals la primera, però molt, molt a prop aquestes mostres d'odi i exaltació que comentàveu en aquests moments. Crec que també el context sociopolític, on a vegades es legitimen certs tipus de discursos que fan que bàsicament deshumanitzen a les persones LGTBI o que poden ser carents dels drets que podem tenir totes les persones, facilita que alguna persona, al final, agafant aquests discursos, els compri i produeixi algun tipus de discriminació.
0: La Federació Estatal de LGTBI demana un pacte d'estat contra els discursos d'odi i crec que és important que al final s'articuli d'alguna manera una legislació vigent que permeti protegir les persones que reben aquests discursos.
1: De fet, seria una política pública de prevenció en aquests aspectes. I ja veiem que també amb els nostres temps, no, el 2026, tots aquests discursos d'odi també circulen i es propaguen amb molta rapidesa a través de la internet i xarxes socials, i com moltes vegades aquest camp o aquesta audiència que pot comprar aquests discursos és més majoritari. Per tant, tenir totes les eines que es pugui fer de manera col·lectiva, que puguin comptar també amb l'Observatori i amb les experiències de totes les entitats d'arreu de l'Estat espanyol per veure quines estratègies són les més eficaces a l'hora de combatre aquests discursos d'odi. Mm-hmm.
2: Cristian, sorprèn especialment l'augment en l'àmbit laboral. Mm-hmm. Què està passant als llocs de feina? Què detecteu en les vostres incidències?
1: Les incidències són totalment heterogènies. De fet, si ens fiquem en l'àmbit laboral, continua també aquest 2026 com el segon àmbit amb més, darrere de la via pública, amb més incidències registrades. Les incidències són totalment heterogènies, des d'insults, per exemple, amb persones que estan al mateix rang, també de manera vertical, a través dels caps cap a altres persones, no només de manera directa, o pot haver un insult o una agressió, sinó, per exemple, també fer el buit, no?, que s'hagin assabentat l'orientació sexual de la persona i, o de cop, sembla ser que hi ha una sobrecàrrega rega de feina, per exemple. L'altre dia, ahir mateix, atenia un noi que treballava en l'àmbit hoteler i quan va expressar la seva orientació sexual, al cap de la setmana o la setmana següent, va veure com començava una sobrecàrrega de feina en les seves tasques. I no només això, sinó que a més, quan hi havia algun tipus d'innovació o de competència informàtica, per exemple, no li facilitaven la capacitació, no? I era exclusivament a ell. Clar, després com demostres això, si fas un itinerari penal, estaríem en un altre àmbit, no? Però, casualitat que no, se sap això en l'àmbit de feina, sí. I continua en aquestes repressions.
0: Perquè sempre aquesta persona, dins del seu àmbit laboral, li poden dir que veu gegants on hi ha molins, etcètera. L'ús de gas, en fi. Això passa en un país, Espanya, en el qual les empreses han hagut de ser obligades per llei, perquè no ho havien fet fins al moment, obligades per llei, les de més 50 treballadors, que implementin un pla LGTBI per protegir les persones LGTBI de les seves plantilles, per fomentar la igualtat, la no discriminació. Vull dir que han obligat per llei, Cristian, vull dir que hem d'estar en aquest àmbit, no? Que el govern d'Espanya ha d'anar a les empreses, les ha d'estibar de les orelles i dir, senyors, vostès, que tenen una diversitat a la seva empresa, facin el favor de protegir aquestes persones.
1: La diversitat afectiva, sexual i gènere estan dels àmbits de la vida social. I també en les nostres empreses, en el mercat laboral, diguem-ne, en l'àmbit laboral, on passem moltíssimes hores cadascuna de nosaltres. Mm-hmm. Per tant, nosaltres sempre diem a les diferents administracions públiques que són les obligades a realitzar aquestes polítiques públiques eficaces, a tenir tot tipus d'eines i estratègies perquè les persones puguin expressar-se amb llibertat i sense risc de patir qualsevol tipus de discriminació. Una d'elles és la que comentaves de les empreses de més 50 treballadores que tinguin aquest pla per obligació. També animo a petits mitjans comerços o petits mitjans empreses que també es puguin fer aquests plans adaptats a la seva realitat, a les seves demandes, perquè la idea, bàsicament, us poso un exemple, un acompanyament a una persona que arriba i diu, jo a partir d'ara començo una transició. La dins una transició.
0: Sí, sí.
1: Quins aspectes s'han de tenir en compte? Un aspecte vital d'aquesta persona, no? En el desenvolupament de la seva feina, però ja no només en l'àmbit estrictament de competències tècniques laborals, en l'àmbit de la socialització humana.
0: Sí, sí.
1: I en aquest aspecte nosaltres crec que l'entorn ha de facilitar, bàsicament...
0: I després, que ningú es pot arribar a imaginar, ningú que no ho pateixi, vull dir, es pot arribar a imaginar el que és l'infern que arriba a ser, pot arribar a ser... No dic que ho hagi viscut jo, dic que l'infern que pot arribar a ser estar 8 hores al dia, com a mínim, vivint una vida falsa, amagant-te, no sent tu mateix i estant cohibit 8 hores al dia, durant no sé quants anys.
1: fixa't que si desgranem una miqueta la LGTBI-fòbia, també passa en l'àmbit escolar, com pot passar a l'àmbit laboral, no? Primer, que moltes vegades és invisible.

0: Però després hi ha una cosa que es denomina horitzó de la injúria, que si tu estàs veient que en el teu cercle més proper d'àmbit escolar o àmbit laboral hi ha rialles, hi ha burles, o fins i tot hi ha una cosa més explícita, dius, ostres, potser en aquest espai no és el més amable. Perquè nosaltres des de l'Observatori sempre diem, anem a construir espais amables en els diferents llocs on podem expressar-nos en llibertat. Si tu estàs visquent aquests inputs que no fan aquest espai amable, el més lògic pot ser que si l'estratègia sigui el silenci i no expressar-te, no? Mm-hmm.
1: Cristian, esmentaves les persones trans que, sens dubte, protagonitzen la dada més preocupant, representant el 35,7% de les incidències registrades. El percentatge més alt de la sèrie dins del col·lectiu LGTBI són, sens dubte, les grans perjudicades.
0: De fet, ja ho hem comentat, amb les dades de 2026, perdona, també estem bàsicament rondant el 28%. Si continuem així, jo crec que a nivell percentatge serà similar. Ja fa forces anys que quasi un quart o més d'un quart de les incidències registrades a persones trans o identitats o persones no binàries en el total de totes les incidències. Crec que també ha tingut a veure tota aquella, no sé si recordeu, a mi no m'agrada parlar-ho de debat, perquè els drets no es debaten, s'exerceixen. No, però va haver-hi tot un debat quan s'estava construint l'anomenada popular llei transestatal, en el qual no es consideraven a les dones trans, sobretot si fixem les incidències i les nostres dades, si fixem la comparativa, la gran majoria d'incidències és a dones trans i a persones no binàries en comparació amb els homes trans, no? Totes les incidències, per suposat, tenen la seva validesa i ha d'haver-hi el seu acompanyament. Però això té a veure amb tot el discurs que n'hi havia d'odi, sota el nostre parer, en construcció cap a aquestes persones, cap a les identitats no binàries i cap a les dones trans. I clar, això és el que deia fa uns minuts, no? Si tu estàs fent un caldo de cultivo d'aquests discurs que es van propagant a diferents sectors de la població, és més fàcil que algunes persones agafant aquest discurs es legitimen per continuar aquests discursos d'odi propagant-los o fins i tot eliminant una agressió o una discriminació més explícita.
2: Una agressió també és que vostè convisqui amb una persona trans en el seu àmbit, el que sigui, laboral, familiar, i li digui que no sembla una persona trans. Això és transfòbia. En tot aquest panorama que estem dibuixant, Cristian, el futur, jo ja demano que facis una mica de futuribles, amb les dades que tens a la mà, que teniu a la mà. Què pot passar en el futur i què hauria de passar per part de les administracions per posar solucions a això que acabem d'explicar?
0: Primer, complementar les eines i els marcs legals que tenim, que els tenim.
2: Catalunya és pionera en això.
0: S'han d'implementar. Està la històrica llei 11-2014, que a finals del desembre es va modificar i de l'àmplia modificació es va aprovar una nova llei al desembre del 2025. Aquesta llei s'ha d'implementar. S'ha d'implementar en la seva transversalitat, en tots els sectors d'intervenció on hi ha unes mesures. Però, clar, moltes vegades les lleis queden molt boniques quan estan aprovades, però després què passa? S'han d'establir unes polítiques, que han de tenir uns programes i després, el més important, ha de tenir una dotació pressupostària. Les mesures necessiten una dotació pressupostària per portar-les a terme. També dic que moltes vegades no només podem quedar-nos en el marc legal. Està molt bé construir marcs legals de reconeixement i de drets, bàsicament, perquè totes les persones les tenim, no? Però també sempre parlo de fer xarxa comunitària, col·lectivitat, als barris, o sigui, continuar els carrers, perquè òbviament no tot està fet. Veiem discursos i panorames de contextos sociopolítics arreu del món amb proves mostrades de que poden ser persones afectades i víctimes per LGTBI-fòbia. Per tant, el que hem de fer és posar totes les estratègies que puguem tenir per garantir els nostres drets.
2: Doncs amb aquest panorama vostès ja decidiran com s'han de comportar en societat, perquè això és feina de totes i de tots, i que no només és competència lluitar pels drets de les persones LGTBI, dic, no només és competència de les persones LGTBI, que són les que ho hem de fer en primer terme, però això requereix del concurs de tothom, seu, meu, de tothom. Cristian Carrer, moltes gràcies per venir. Fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé.
3: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.

0: Plataforma Internacional alerta que el ritme al qual s'escalfen els mars sobrepassa fins i tot el de l'escalfament global i ho atribueix a la crisi climàtica, especialment a l'ús de combustibles fòssils, aquests que deixen anar la mà humana. El Mediterrani és el mar que ha registrat les pitjors xifres. Aquest que ens abraça a nosaltres, aquest és el pitjor, amb fins a 6 graus al juny per damunt del normal i amb onades de calor marines que també han batut rècords per arribar abans que mai als registres que hi ha ara. Això és el que està passant ara mateix a la Terra. S'escalfa la Terra, s'escalfen els oceans, s'escalfen els mars i vivim malament els que són fora del mar i els que són a dins.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
0: Perquè vostè dirà, això passa al mar, però és que terra ferma això té conseqüències, moltes conseqüències. Hi ha les tempestes aquestes sobtades que ara tenim, de cop i volta que la gent diu, ara plou com mai no havia plogut. Clar, és que l'escalfament és això, i l'escalfament de l'aigua té aquestes coses. La Clàudia Moreno Lozano no ens porta en barca per Catalunya, sinó que ens porta en cotxe, sostenible, imaginari, de fet, per recórrer a diferents indrets del territori que ens permet descobrir. Avui on anem, Clàudia?
2: Mira, per triar el lloc d'avui he fet una cosa que jo crec que és molt xula i és que he agafat el ninot aquest del Maps,
0: el Google Maps.
2: He tancat els ulls, he girat així el ratolí, l'he deixat caure a un punt i dic on caigui, el farem. El primer punt ha sigut una carretera, per tant ho hem repetit una segona vegada, sent sincera.
0: Però podríem anar a una carretera a passar el dia.
2: Sí, saps on m'ha portat?
0: A veure.
2: A Pujalt.
0: No sé on és Pujalt.
2: És un petit municipi de l'Anoia, quasi al límit amb la Segarra, i de fet està format per 5 nuclis, Pujalt, l'Estor, Conill, la Guàrdia Pilosa i Vilamajor.
0: Mira, això passa a la meva comarca, al Berguedà, això passa molt, perquè hi ha gent, jo conec persones que viuen en 3 municipis diferents dins de casa.
2: Doncs aquests són 5. Bueno, el paisatge és el típic de l'Alta Anoia, amb els camps, boscos i unes vistes àmplies que arriben als Pirineus i a Montserrat també. I el poble conserva també doncs, el seu passat medieval, amb els típics portals de muralla, passos coberts, esglésies i restes de castell. I té una altra cosa interessant que ve molt bé avui que fa una setmana de l'eclipsi, i és que té un observatori astronòmic que està a uns 750 metres d'altitud, on es fan observacions del Sol, dels planetes, constel·lacions...
0: Molt bé, però això tu no t'interessa, perquè tu els eclipsis...
2: No,
0: això...
2: jo aquesta... Bueno, les estrelles sí, però...
0: Les estrelles...
2: A mi el que no em deixi cego... I m'he posat també a investigar una miqueta més fons sobre el poble, la història i tal, perquè sincerament no el coneixia. I llavors, si sou uns friquis de la història com jo, plantegeu-vos de veritat visitar Pujalt, perquè l'any 1938, en plena Guerra Civil, s'hi va instal·lar una base d'instrucció del 18è cos de l'Exèrcit Popular de la República, i aquell espai es pot visitar gràcies al Memorial de l'Exèrcit Popular, que conserva refugi, restes del campament i diferents espais que expliquen com vivien els soldats que estaven destinats allà.
0: Doncs la història s'explica també a través de les coses que queden d'aquelles restes de l'any 1938 en plena Guerra Civil Espanyola. La Clàudia avui ens ha portat a Pujalt, es diu, Pujalt. Molt bé, he conegut un indret que no coneixia. Gràcies, Clàudia.
2: Res.
0: En aquestes excursions que vostè pot fer gràcies a la Clàudia, pot fer fotografies. Després les ha de vostè classificar una miqueta, perquè si no, això que es diu la galeria o el carrete de fotos del telèfon mòbil s'atomple i o bé fas el que fa la gent corrent, que és crear-se diferents comptes de correu i anar acumulant fotos, etc, etc, o el que fa la gent ja sensata, que és pagar un emmagatzement i allà ho poses tot i ja està. Fotografies, avui per què? Perquè és el Dia Mundial de la Fotografia. Què important és la fotografia i el fotoperiodisme? Que hi ha fotografies que no requereixen ni de text per ser explicades, perquè s'expliquen per si soles. Potser també les seves, també, les que ens explica vostè avui al 676-760908 amb notes de veu com aquesta.
3: Hola, molt bon dia.
0: Hola, guapa.
3: Mira, avui parleu d'una cosa que a mi m'encanta, la fotografia.

0: Soc una molt aficionada a la fotografia. He fet diversos cursos de fotografia, hem revelat i tot. Primer amb les càmeres tradicionals, amb els carrets i així, i tinc milers de fotos, mils i diapositives i de més. I ara, amb el mòbil, em resulta molt més pràctic. M'agrada molt fer fotos. Soc de les persones que retrato tot el que veig, no? M'agrada la fotografia de la natura, m'agrada les fotografies naturals i també els jocs arquitectònics i de més. Però ara sóc d'una manera de pensar per veure que abans ho penjava a Facebook i Instagram i no m'agrada que em controlin el que faig o que deixo de fer. I ara només les faig per al meu gust i per al meu plaer. I punto. Només per això. Moltes gràcies per
1: gràcies
0: tot.
1: A tu per participar.
2: Bon dia. Jo no soy de hacer muchas fotos. Yo creo que con tener algún recuerdo de algún paisaje o de grupo de amigos y de familia y tal, pues ya es bastante. No hace falta que hagas muchas fotos. Y además, alguien se está preguntando el gasto en energía que supone todas estas fotos que tenemos en servidores, todo esto lo que está haciendo.
1: Eso es verdad,
3: buen día. A mí el sonido me parece el latido del corazón.
1: El latido del corazón, me encanta.
3: Pero es lo que yo creo que es. Luego, fotos. Buah, a mí me encanta echar fotos, pero mi familia
1: no
3: nunca
1: me digas.
3: Me sigue. Siempre dicen que soy una pesada con las fotos, pero a mí me da igual porque yo insisto. Porque yo tengo la clara idea de que las fotos son lo único que nos quedan. Yo ahora veo las fotos de cuando eran pequeños y digo, mira, ¿recordáis esto? Ah, mamá, y luego cuando no echas fotos, o sea, luego te arrepientes. Y yo, aunque me llamen pesada, pido que echemos fotos, no solo para subirlas, es para tenerlas. Me encanta, tengo las fotos, las ¿cómo se dice ahora? Las revelo, las imprimo, ahora se dice imprimir, creo, ¿no?
1: Sí.
3: Y las tengo en álbumes y me encanta y presumo mucho de hijos. Así que me gusta tener muchas las fotos. Hasta luego.
1: Mira, hasta luego, gracias por participar. Esto que dice, yo que digo que está bien, es muy interesante porque explicaban fa un temps aquí a la ràdio, a partir d'aquest tema del Salvem les fotos que he explicat de la Universitat de València, que ha recollit les fotos de la Dana, les fotos que van quedar sota el fang de la Dana, que ja no es fan àlbums de fotografies a casa. La gent no fa àlbums de fotografies com es feia abans a la família o d'esdeveniments familiars com les vacances. Tampoc així dels casaments, que jo he descobert que ja no es dona àlbum del casament, es dona un pendrive o un llapis de memòria o un CD, un DVD, el que es doni de suport, però ja no hi ha suport fotogràfic. Es dona als nuvis un llapis de memòria i els diu imprima-se usted lo que quiera. És una mica trist, no, això de no fer àlbum del casament? És una cosa que s'hauria de seguir fent tota la vida. La 1:14.
4: La ciutat d'estiu.
1: L'Alícia Escribano. Alícia, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, florejada i avui ve amb un vano, amb un ventall molt gran.
2: Ui, avui vinc amb un superabanico per situar-nos molt bé.
1: Que tens calor,
2: bé. Bueno, tinc calor i que també penso que per aquesta cançó que avui farem protagonista és que la necessito, això, no?
1: És que l'Alícia es caracteritza, sempre que ha de fer una secció temàtica d'algun tema, ve caracteritzada allò.
2: Intento.
1: Ha vingut de queixa, ha vingut de tot.
2: He vingut amb el pelopinxo, amb l'aca, el cabell,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Per situar-me i per ficar-me més en la pell d'aquesta cançó. Avui marxem a l'estiu de 1989.
1: Uh-huh.
2: De cop apareixen quatre nois vestits així amb una indumentària estranya, barroca,
1: sí. Però
2: també xic. Movent uns bànols,
1: home,
2: com a les folklòriques, que només movien els bànols així, sí. Les folklòriques, i lo peten, tu, de la cop ho peten, no? Bombatxos, ombreres descomunals, xilaves així rares, molta gomina, es deien locomia i ens deixar tots amb la boca oberta, amb un ritme que ens obligava a ballar.
5: Disculpa.

0: Estàs investigant molt, eh?
1: Sí, l'Alicia, per aquesta secció, ha vist la sèrie de Locomia.
0: He vist la sèrie de Locomia, que està a Netflix, i res, es veu, és una hora 45, la pots veure en tipus pel·lícula, perquè no dura molt, no? I el nom de Locomia, resulta que ve d'una confusió, perquè hi havia un dels nois que era alemany, el més rosset, era un noi alemany, que estava per Eivissa.
1: He de dir una cosa, tots guapíssims. Insultament guapos.
0: Clar, així passava, que bueno, lo petaron per tota Europa i tot el món, ara ho explicarem. Pues aquest noi que era alemany, havia de dir, el grup es deia Mi Locura. Mi Locura, algo així com Mi Locura. Però aquest alemany ho va dir al revés, Locura Mia, Mi Locura, Locomia, i es va quedar amb Locomia, eh?

0: Doncs sí, mira, sí, sí.
1: Lo comía sabe que duele, lo comía triunfó.
0: Vaya que se triunfó, començaven a sortir, la veritat, grups que apostaven per aquest tipus de música més electrònica, més moderna, i com et deia, Netflix ara, doncs, amb una sèrie inspirada en aquella Ibiza dels anys 80 i també en la història de Locomia, ens explica aquesta història del que va passar amb aquest grupet de xavals joves que estaven, doncs, per allà, per la illa, buscant-se la vida, sobretot perquè treballaven a discoteques com a gogós. Alguns d'ells de Locomia eren cosidors, cosien, havien fet cursos de cosidor, i feien vestuaris per les discoteques d'Eivissa. I arran d'això es va generar l'oportunitat de participar en espectacles, performance, que es diu ara, sortien vestits així i movien els abanicos. Què passa? Que hi havia una noia de Locomia que surt a la sèrie de Netflix interpretada per Blanca Suárez, es deia Lourdes, i era la dissenyadora i corista també, perquè el grup tenia una noia.
1: No cantava la noia.
0: Però quan un José Luis Gil, que és mànager de Rafaela Carrà, Miguel Bosé, Perales, estava per Eivissa i els va veure actuar, allò, simplement ells el que feien era moure els abanicos a les discoteques d'Eivissa. Sí, sí. Sobretot en aquesta discoteca, que era tan de moda, que era la discoteca més gran del món exterior, no? Sí, sí. I ells estaven allà, movent els abanics, i li va dir, escolta, voleu fer un grup de música? Perquè això ho petarà. Li va dir José Luis Gil, que tenia ja molta vista, que s'encarregava de la Rafaela Carrà, del Bosé, de Perales, i va dir, veniu, que farem un grup. Clar, hi havia la noia feia la corista, al final va quedar una miqueta relegada, al final ella va deixar el grup i es va quedar només cosint els vestits. Per què? Perquè se'n van adonar que aquells quatre nois, bueno, eren tan guapos, que tenien a totes les noies boges, jo m'incluyo, perquè jo comprava la Superpop en aquella època.
1: Pobres.
0: I a mi m'agradava, hi havia un que m'agradava, el del cabell llarg.
1: Sí, us agradava molt.
0: Clar, a més, movien els abanics i es movien el cabell, així com la Beyoncé, no?, que mou el cabell amb els abanicos.
1: Pobretes, doncs, després, anys després, o temps després, van adonar-se'n que a elles no els farien cap servei.
0: No, clar. Doncs pues José Luis Gil, resulta que aquest senyor, clar, els hi va dir, vinga, aneu, poseu les veus, canteu això, Disco Ibiza, Loco Mia, no és tan difícil. Ell se'ls donava fatal. I llavors va dir José Luis Gil, mira, ja lo grabo jo. I és aquesta veu. La veu és la del productor.
1: Sí,
0: ells feien playback, i ho han reconegut amb els anys i surt a la sèrie, Aquesta veu tan masculina és la de José Luis Gil, el productor.
1: Disco Ibiza, ostres, tu, que fort.
0: La Lourdes, la noia del grup, ha donat entrevistes arran de la sèrie de Netflix. Mira, a veure. Sí. Aquesta veu és d'ell,
1: Ostres, tu.
0: És tot un arreglo amb sintetitzadors i més, no? Pues el que et deia, la Lourdes, la noia que feia els vestits i que ha donat entrevistes arran de la sèrie de Netflix, ara té 60 i pico anys, ha dit que el projecte Locomia, abans de la fama, era, pues, això, un grup de joves de plena joventut, amb idees novedoses, propostes artístiques molt modernes per l'Espanya de l'època, no? El triomfar Locomia passa a ser una boy band, saps el que es diu una boy band?
1: Sí, sí.
0: Com pot ser...
1: Backstreet Boys.
0: Com els Backstreet Boys, no? Una banda de para chicas, no? I els nois, doncs clar, ells volien ser naturals amb la seva orientació sexual, perquè estaven canviant les coses a Espanya, perquè es podia, més o menys tímidament, la gent podia dir quina era la seva tendència o les seves preferències sexuals. Però José Luis Gil, que era el productor, els va dir, no, esto no va así. Les vostres preferències sexuals per a Eivissa, per les festes d'Eivissa. Per cert, van actuar davant de Freddie Mercury. I li van regalar unes sabates, perquè al Freddie li frisaven, li encantaven, aquestes sabates que portava Locomia, en punta, zapatilla com de duende, no? Acabada en punta. I al seu aniversari, que ells van actuar davant d'ell, van acabar l'actuació regalant-li unes sabates i ell flipat i encantat.
1: He de dir que això que explica l'Alicia Escrivà, i aquí va l'apunt, diguéssim, vaja, de coses que passen encara a l'Espanya d'avui. Això no fa tant que continua passant. Hi ha cantants, ara molts menys, n'hi ha alguns que ja han sortit de l'armari. Parlo de Pablo Alborán, per exemple. Pablo Alborán, per exemple, en entregues de premis, en certàmens d'emissores de ràdio, són cantants que encara han portat una noia al costat posada per la discogràfica contractada en una agència perquè no s'especulés.
0: Sí, és veritat, no estem
1: perquè
0: parlant...
1: Perquè continués pensant que, com que aquell cantant té una sèrie de públic, que és dones de certa edat, que també volen estar amb aquest noi, perquè els encanta, que no es trenqui la màgia, no?
0: Hi ha cantants que sí que de seguida fan pública la seva orientació sexual, com si això fos important per cantar. Però quan et dirigeixes a un públic més adolescent, més juvenil, potser sí que això té importància, no? El cas és que Locomia era Ibiza.

0: Saps?
1: Ha deixat de vendre discos Pablo Alborán per ser homosexual, per declarar-se homosexual?
0: Jo crec que no, jo crec que no. Dones, no. Però el que deia, que lo comia era Ibiza, i Ibiza sonava lo comia. Sí. Sonava a què? A llibertat, a festa, a hedonisme, a avantguarda, música electrònica, androgínia, extravagància, sexe, droga, modernitat, tot això era lo comia, per això ens va deixar tots al·lucinats, no? Aquests nois van viatjar per tota Amèrica Llatina, per tota Europa, fent bolos, fent actuacions, concerts, perquè tenien diverses cançons, no només aquesta, que és la més famosa.
1: Tenien més cançons, no?
0: Tenien més cançons. Ibiza, als anys 80, era una revolució, clar, era la illa més moderna del món.
1: Sí.
0: La veritat és així, per allà passava la crem de la crem de la música, de l'artisteo, del famoseo. I van sorgir aquests quatre xavals de manera casual, que això va ser una carambola del destí, que el José Luis Gis passés per aquella discoteca, agafets els quatre xavals, va dir, això dels abanicos, esto va petar, veniu cap aquí que us farem una cançó. I mira tu, així va sortir una de les cançons que més ens ha fet ballar i ens fa ballar, perquè ara fins i tot Netflix ha fet la recreació d'aquella Ibiza. Si la voleu veure, la veureu en aquesta sèrie, tornareu a la Ibiza dels 80.
1: Val, ara l'Alicia Escribano em permetrà una...
0: Ai...
1: Uf, jo m'estic emocionant.
0: No me'n diguis que te'l posaràs a plorar amb el Locomia, sí, perquè això no. Sí que no me... Esto es inaudito, eh?
1: Amb el Locomia, no. Aquest programa que estem fent ara...
0: Sí.
1: De fet, aquesta secció que estàs fent una mica tu ara...
0: Sí.
1: L'ha fet durant 2 anys, 2 temporades aquí, en David Tirado.
0: Ah. Ui, mare meva.
2: La canción del verano. Y cada día en
0: David... Suena un poco Dani Martín, esto, ¿no? Sí, no?
1: Sí, però no és Dani Martín, no és Dani Martín, és un altre grup. I cada dia el David ens portava una cançó i ens explicava una mica la seva història. Era diferent, això. No era tan lleier, era una mica més moderna, perquè en David té 20...
0: Vaja, que jo soy más carca, però no passa nada.
1: No.
0: Ha d'haver-hi gent per tot,
1: Però en David és una persona que, a part de la feina que va fer, del professional que va ser... I...
0: Escolta, bueno, no seria Robert Calvo si no s'emocionara en algun programa de verano.
1: És que això havia de passar en algun moment... El vaig saludar el primer dia del programa perquè el trobava molt a faltar i el segueixo trobant a faltar cada dia.
0: Però... Pues farem una cosa. Agafarem un tall d'aquesta secció i li enviarem.
1: Home, si li
0: envio... Així que vegin que a Barcelona se'n recorden d'ell.
1: Home, jo això li enviaré al David, això que està passant ara aquí en directe. Li enviaré després i li diré que ens hem recordat d'ell. I espero que faci el favor. Estem a 19 d'agost
0: i
1: li queden pocs dies, una setmana i 3 dies i 2 dies perquè vingui aquí a saludar.
0: Però que vindrà en una altra època perquè ara els bitllets estan molt caros, Robert.
1: No, que entri per telèfon. Si
0: entri per telèfon, vale.
1: Pues David, t'espero abans del divendres que ve, d'acord? Vinga, va.
0: Dit i fet.
1: Alicia, gràcies per venir un dia més i perdona aquest moment d'emoció.
0: La veritat és que me salta com cada cosa. És que és tremendo.

0: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
1: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
0: Robert Calvo, a la ciutat d'estiu.
2: Enfrontant-se avui, jo crec que en aquest espai que ens porta aquí a l'antena amb Víctor Ruiz Novel. Víctor, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Dic que enfrontant-se avui jo crec que el més difícil d'aquests espais.
3: Sí, perquè serà difícil contenerme de les ganes que tengo de hablar hoy, sí.
2: Ah, sí, bueno, él tiene siempre ganas de hablar, pero yo ya sí, estoy... Sí. Fíjate, ¿me estás viendo?
3: Sí, ya emocionadito, ¿no?
2: Ya. ¿Y no se notó nada?
3: Aquí bueno. Yo debo decir que yo, que se supone que hago el papel de persona más contenida,
2: él,
3: ¿no? De este dúo.
2: Él hoy aquí es la súper tacañona.
3: Total, total.
2: Y yo, mira, yo me pido un papel que no es... me pido el papel de azafata. Yo de la azafata.
3: Tú eres Kim.
2: Kim Manning.
3: Tú eres
2: claro,
3: Kim.
2: Por favor, claro que
3: claramente.
2: Porque avui en Víctor ens porta als anys 80 i 90, sobretot als 80, que és quan aquest país... vibrava, sentia...
3: Con el mejor concurso que ha habido nunca en la televisión española, que se llamaba... Ponme la careta luego, que sea épico.

Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157.

0: preguntant a l'audiència d'aquest programa si fa moltes fotos. Si vostè té el carret del telèfon mòbil ple a vessar i l'ha d'anar buidant de tant en tant perquè no para de fer fotografies a la seva neta, al seu net o al paisatge, que hi ha oients que ens han dit, doncs jo al paisatge li faig fotografies. Tu què fas fotografies, Gerard?
1: Doncs, mira,
0: la Bruna, la Bruna.
1: Doncs el 95% del meu carret és, des de fa un any i 8 mesos, de la Bruna. Això i uns mesos abans de la panxa de la meva dona.
0: Això jo ho entenc, però jo des de fora de la paternitat dic que us dic que feu fotografies d'altres coses a part dels vostres fills, perquè si no...
1: Sí, però és que jo t'he d'explicar, jo abans de ser pare i tal, no era d'aquests que no feia massa fotos, potser alguna curiositat, alguna... Però el meu carret era, jo què sé, 5 de juliol, i la propera era 10 de juliol, o 8 de juliol, o... Llavors era com... Bueno, hi havia poques fotos.
0: Jo ja dius que n'he arribat a fer 25 o 30.
1: I ara tinc, doncs, això, 10 fotos per dia, o... Sí, sí. Ha baixat una mica el ritme, però...
0: 10 per dia, de la
1: però
0: Bruna?
1: Però els primers mesos... De, sí, sí, els primers mesos de la Bruna eren vamos...
0: Mare de Déu,
1: cada
0: senyor.
1: Dia... 10, clar, és que a cada cosa que fa és com...
0: Clar.
1: És que s'ha d'entendre. Si no, ja estàs dins, clar, Robert.
0: És una cosa que jo l'entenc gràcies a vosaltres, els que m'envolteu, que sou pares i mares, i que m'ho expliqueu, però a mi em sembla surrealista que li facis una foto a la papilla de la nena, però...
1: No, a la papilla no. No.
0: Estoy fent broma. Va, que l'audiència ens explica coses com aquesta.
2: Hola, amigos.
0: Hola.
2: Me encanta la fotografía. De
0: ¿sí?
2: hecho, yo ya tenía una adicción total con la analógica. La digital me hace hacer mucha más fotografía, pero siempre intento ser creativa y tener calidad, que eso no se consigue ni fácilmente y no sé si lo consigo. Pero lo que sí hago es no cuelgo. Cuelgo muy poquito de lo que hago y sí que me gusta hacer alguna foto cuando estoy con amigos, cuando estoy en lugares muy especiales y me encanta recordarlo y volver a revisar y volver a mirar. Y ahora estoy en la fase que voy a volver a imprimir.
0: Mira,
2: yo creo que hay que imprimir esos álbumes maravillosos, sí. Porque si no, bueno, un día los podemos acabar perdiendo, porque la nube también se puede estropear.
0: Absolutamente. Y aquí te traigo yo una propuesta. El año pasado fui invitado por una empresa francesa que se llama Cheers, que se dedica a imprimir fotografías. Mm-hmm. Y ellos hablan de imprimir sonrisas. Y vaig anar a la seva fàbrica de París i vaig poder veure com ho fan i vaig poder veure la manufactura que hi ha allà, és a dir, aquelles fotografies passen per mans humanes, no són màquines, i les toquen mans humanes i algú te les retalla i te les porta fins al sobre, com tu li has demanat, en el format que vulgui, et fa una capseta mona per regalar als familiars. Imprimir les fotografies és importantíssim, per tant, allà hi ha una proposta. Seguim endavant amb la brúixola, ai, la brúixola, la ciutat d'estiu. En Jotan, Juan Carlos García em va dir acabes de dir la brúixola, dic sí, pues no sé per què ho he dit, doncs avui tampoc sé per què ho he dit, suposo perquè, ja sé per què
1: estàs
0: és.
1: Nerviós perquè ve aquí un...
0: No sé per què és, perquè és que l'home que ve ara, David Cervelló Espanyol, bon dia.
3: Bon dia, com
0: quants
3: estem? Benvinguts
0: fem...
3: a Nits de Ràdio.
0: Sí. Quants segles fa que fem ràdio tu i jo, vull dir, a les tardes, als matins, a les nits, a les matinades, a les...
3: Mare meva, no sé, tot això eren les campos,
0: sí.
3: Quan vam començar.
0: En David Cervelló, que com cada dimecres ens porta les revistes del cor, que desgrana, que analitza, porta tot el matí analitzant les revistes,
3: sí,
0: del cor,
3: sí.
0: Però jo abans li volia demanar una cosa, que és que sé que avui el David ha portat un altre convidat al seu costat i,
3: sí,
0: donades les circumstàncies del dia... Està passant ara mateix.
4: Què?
0: Home, Mago Fèlix, ja que avui la màgia és protagonista de l'actualitat, perquè estem dient adéu,
4: sí,
0: a Juan Tamariz, del qual s'acaba de posar la capella ardent a Madrid.
4: Otro, doncs, mago.
0: Clar, però sou dos mags diferents, no?
4: Bueno, a veure, els dos fem servir les cartes, El que passa és que jo faig servir les del tarot i el feia, pues, el 4 de bastos, el as de piques i així, eh?
0: Clar.
4: Sí.
0: Vostè el
4: quina por que em faig,
0: sí,
4: tu.
0: Vostè el trobarà molt a faltar, el Juan Tamariz? Li agrada el Juan Tamariz?
4: Bueno, sí, però jo ara poso incienso, quemo un poco de incienso y hablo con él. Yo hablo con los espíritus y con todo el mundo.
0: ¿Y qué le dicen los espíritus?
4: Bé, em diu que avui fa molta calor.
0: Sí, sí, sí.
4: Com tots els dies. Ja podrien pujar-se d'acord en que deixi de fer calor, perquè me estoy derritiendo mi túnica, esta que tiene como un sudoku y varias cosas aquí, y el incienso me está dejando colocado. Mare, pero bien,
0: bueno,
4: sí,
0: no,
4: tot
0: no, bé. No se coloque, que estamos en horario on de no colocarse. Bueno, quina hora és la de colocarse? Cap ni una.

0: No hi ha hora.
1: No hi ha hora de col·locar-se. Bé, gràcies per aquesta anàlisi de... I que t'adeu a Juan Tamariz per part de...
2: Adeu! Sí.
1: Adeu.
3: Està molt enfadat
1: sempre. Molt enfadat sempre aquest home, tu. Però què li passa? Sí, si ens ha dit una cosa maca, el tarot. És una cosa amable, no? Bueno, amable.
0: Home, amable...
3: No,
0: no seria la definició. Sovint no, eh?
1: Sovint no és amable. En David ens desgrana les portades de la premsa. El cor que comencen per pronto, no, David?
3: Sí, comencen d'hora sempre. I tenim una boda de, bueno, de futbolistes, eh?
1: Sí, sí!
3: Les bodes secretes más sorprendentes. I veiem aquí el Cristiano Ronaldo.
1: Sí,
3: i el
1: sorprendent que s'hagi casat aquest noi. Amb una noia, dic.
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, la Georgina, eh? I amb un collar impressionant. I, bueno, doncs ens van desgranant doncs, diferents bodes d'aquestes que han anat passant. També, però, doncs, destaca com evitar les manxes solares, perquè es parla molt de les plaques solares, però sí, és important també...
1: Però a mi m'agrada una cosa que destacarem d'aquest conjunt de portades que portes, ara que estàs parlant de la de Pronto, que t'hi sí. Les bodes secretes de los sí. futbolistes. Després hi ha una altra revista, bueno, que ara ja ens explicaràs quina és, que parla d'un altre secret, no? Tot són
3: sí.
1: secrets, avui.
3: Bueno, avui va molt de secrets. També fa un esment, que passa és que no ens portem a il·lusions, diu, Bruce Willis, su conmovedora reaparició en 3-4 anys de condemència. La segueix tenint, simplement, sí, sí. és no, que va aparèixer en una fotografia familiar en una boda d'una de les seves filles, la Tallulah Willis, i clar, doncs allà va estar perquè físicament encara hi és, no? Però pobret, doncs això, està patint demència. No deixem els temes desagradables, parlem de Colate. Colate destrozado por no conseguir la custodia de su hijo.
1: Segueixen aquest tema amb la Paulina Rubio, eh?
3: Amb la Paulina, sí, sí, sí. Trobo que Colate ja està en un punt en què el tint del cabell sí. ja és massa exagerat.
1: És una mica entre Mick Jagger...
3: Sí.
1: I com es diu aquell cantant britànic?
0: Jo li faria Mick Jagger i el Fari, eh, una mica.
1: Sí. Jo no surto sí. el nom d'aquest cantant.
3: Amb una mica de Manel Fuentes, possiblement.
0: Sí, sí, sí. És allà un crossover interessant.
3: Sí.
0: Això del tint que dius, compro totalment, ara,
1: És una mica Rod Stewart.
0: Rod Stewart, va.
3: Bueno... Quan era fa 30 anys sí. del Rod Stewart, perquè ara ja està ja l'home pobre, que encara canta com pot, però bueno.
1: No, però...
3: I també tenim les aficiones desconocidas del rei Felipe.
0: Vaya.
1: Sí. Bueno, desconocidas, sabem tots quines sí. són. Bueno, perdó, jo no vull dir que no l'acuso de res, que li agrada molt anar als campaments, no? Això li agrada molt.
3: Val, els campaments.
1: Els campaments, sí. Molt bé, la portada pronta...
3: Anem a Mola, va.
1: Anem a Mola, va. Que porta una portada amb dues dones de dues generacions molt diferents.
3: Sí. Cari la Piqué i Mini Cari. Mini Cari m'encanta. De abuela a nieta, la fuerza del cariño. Sí, Mini Cari és com Mini Jo, de l'Austin Powers.
0: Sí.
1: Per la gent que no ho sàpiga...
2: Oye, Mini Cari!
1: Cari la Piqué... Cari la Piqué té una filla...
2: No te portes suficientment mal.
1: Cari la Piqué té una filla... Perdó, la que se va morir és la Caritina, no? Ara no ho sé. Sí, clar.
3: Jo em perdo ja amb tantes caris i la Piques.
1: Sí. La que va morir és Caritina Goyanes, que... Que sí. Va morir. Sí, té la Carla Goyanes i la Caritina. I ara estic en el cert. Caritina Goyanes va morir. I el temps de morir Caritina Goyanes va morir el seu pare. El que dic és que la nena, la noia, vaja, es deia Caritina, i la nena es diu Mini Cari. No?
3: Mini Cari.
1: Mini Cari.
3: Sí, sí.
1: Totes venen del mateix...
0: Caritina no és una substància... Ah, no, carnitina. No, és una substància d'aquestes.
3: Sí, caritina et posa molt fort.
1: El que explica aquesta portada és que aquesta dona, Cari la Piqué, que ha tingut aquest any tan dur amb la pèrdua d'una filla i del marit, sí, està referència gràcies a la neta.
3: És preciós, això. Vull dir que em sembla la vida de seguir, i per duresa i per dura que sigui, doncs buscar aquests anhels, no? aquestes connexions amb el que encara hi és, no? I amb el que encara hem de viure,
1: em sembla
3: necessari i positiu.
1: Això que acaba de dir el David és molt important, perquè jo entenc que els dols es passen de diferents maneres i mai sabrem què ens passarà a nosaltres quan ens haguem d'enfrontar un dol d'aquestes característiques. Però al final el més cert és que la vida segueix pels que queden aquí i ha de seguir de totes les maneres. com es pugui.
3: I que no és eterna, tampoc per nosaltres. Per tant, el temps que tinguem, doncs intentem-ho somriure al màxim possible.
1: Fixa't si és efímera la vida. Ahir vam llegir una notícia que era que un senyor que anava pel carrer, un autobús va encastar-se

0: contra un fanal, va caure el fanal, li va caure al damunt i es va morir.
1: Imagina't.
0: Mai no saps on t'esperarà la mort. Què més hi ha a la portada d'Hola?
1: Paula Echevarría recupera la sonrisa poco a poco en su verano más difícil.
0: Perquè ha perdut
1: la para. Inés Domènech, el arte de la elegancia a pie de playa en Sotogrande.
0: Molt bé. Sotogrande és el lloc on van els pijos, més pijos de tot Espanya, a passar l'estiu. És un lloc de, que hi ha tot de xalets i barquitos i port de marre.
2: Veleritos i
0: sí,
2: coses.
0: Això mateix. Eh? Això mateix. És un dels pijos d'Espanya. Pijos d'Espanya que apareixen a la portada de 10 minuts. De quina ve ara?
1: Lectures. Brad Pitt, home, no et saltis al Brad Pitt.
0: No, no, no me volia saltar.
1: Brad Pitt, corazón abierto.
0: Segueix.
1: Diu, habla por primera vez de sus adicciones y su traumático divorcio d'Angelina, Angelina Jolie.
0: Sí, recordem que van acabar molt malament. Van acabar molt malament perquè, jo me la crec, si el que explica Angelina Jolie d'ell és cert, que no té per què mentir, Déu-n'hi-do, Brad Pitt, vull dir, no seria una hermanita de la caridad.
1: Mm. Bueno, també hi ha notícies positives a lectures, sí. Com el resurgir de Lídia Bosch, que està espectacular.
0: Sí, sí.
1: Arrasa en el teatre tres 40 anys d'ausència.
0: Mm-hmm. No, i que a més és una dona que jo crec que un dia em preguntava, va aparèixer en un programa de televisió, no recordo quin, i vaig pensar, de què deu viure Lídia Bosch?
2: Mm-hmm. Doncs de tot el que ha fet.
0: De les rendes del que va fer en el millor moment de la tele d'aquest país, parlo dels anys 90.
2: Els 90.
0: Quan ella presentava El Juego de la Oca amb Emilio Aragón, Antena 3, i va fer molts diners allà, i després amb Emilio Aragón també, a Médico de Família, que va durar, crec que 8 temporades. Vull dir que...
2: Checho!
0: Mira, Checho!
2: Pillamos un buen dinero, eh?
0: Doncs ella va fer molts diners allà, si els va saber administrar bé, els ha de tenir encara... Uns quants els ha de tenir.
2: I tant.
1: Sí, sí, totalment. Bueno, tu, que si pot fer teatre i era una grandíssima actriu, sí, per tant, endavant. Bueno,
0: mira,
1: i que...
0: l'hem mencionat fa un moment, David, perquè amb en Víctor Ruiz Nobel, com has escoltat, hem parlat de l'1-2-3 i ella va ser filla de l'1-2-3, sí. És filla de l'1-2-3, no, filla del Chicho, eh? És filla de l'1-2-3, vull dir, de, sí. Amana del programa.
1: Si busquen per YouTube una bronca que li pega al Chicho Ibáñez Serrador a la Lídia Bosch, és d'aquelles de... de passar-ho malament només de veure-ho, eh?
0: La Victoria em dic que era un petit tirà, o un gran tirà, vull dir, més enllà
1: de
0: ser un geni...
1: De fer-ho passar molt malament.
0: Molt malament. Sí, sí. Mira, l'anècdota... L'anècdota no, la història d'una hostessa que estava fent la prova, estava en càmera i li deia... Li va dir... vete más a la izquierda, más a la izquierda. Más a la izquierda, y ella le va a decir, me estoy saliendo de plano, y digo, ¿ves la puerta? Pues... coges y te vas.
2: Next, ¿eh?
0: Vull dir que era així, Chicho.
1: En fi. Bueno, també ens parlen a lectures de Georgina i Cristiano, todos los detalles de su boda secreta, home, tan secreta,
0: tan secreta.
1: Si ho diuen a tot arreu, serà que no ho és. I Mario Casas, Vacaciones en Familia en Punta Cana, que podria ser aquesta foto la portada d'una pel·lícula,
2: sí.
1: D'aquestes del GTA, una mica també.
2: Sí, molt GTA.
0: Mario Casas, que de més jove... era molt més finet i ara és com una mica més desgarrado, no? Una mica més, no sé...
2: Més bueno, malote, més recio, malote, eh? Que és el que es porta
0: anem
2: ara.
0: Anem més secrets.
1: Vinga, 10 minuts. Isabel Preisler reapareix en Marbella tras ser abuela.
0: Molt bé. Està estupenda, eh? T'he de dir. I més enllà de la cara, que s'hagi fet a la cara, que és evident, està estupenda, l'edat que té.
1: Sí, sí, no, tu... Escolta.
0: I què més apareix?
1: I Paula Echevarría, a 10 minuts, celebra los 18 anys de Daniela.
0: Això
1: costa saber qui és Daniela.
0: Sí, això és bella, això. Que... això de cap i volta et baixa la realitat, perquè la Daniela és filla de David Bustamante, el que vam conèixer el 2001, i té 18 anys la nena, ja.
1: És veritat.
0: Alerta, ens estem fent vells.
1: Sí, sí. També tenen tots els detalls de la boda de Cristiano i Georgina, estan els detalls de tot arreu.
0: Sort que és secreta.
1: I Willy Bárcenas, descanso playero con su mujer Loreto Sesma.
0: Molt bé. Willy Bárcenas és el fill d'un senyor que està a la presó i que tots sabem el seu historial, que era el tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. I Willy Bárcenas té un grup que es diu Taburete.
2: Taburete.
0: Molt bé. Anem a més secrets.
1: Tamo.
0: Ah, mira, que això és Taburete,
1: sí,
0: que ho posa l'Ivan.
1: Sí, setmana.
0: Això és Taburete, escoltem-me.
1: Sí.
3: A meter en frasquitos las penas y el daño.
0: Això és el que canta aquest noi, que és el fill de Luis Bárcenas del Partit Popular.
2: A meter en frasquitos las penas... o los sobres.
0: És un senyor, sí. És un senyor que pobre no seria, Luis Bárcenas, ni tampoc Willy Bárcenas. Seguim a setmana.
1: Però anem amb setmana, que és la portada. Sí. És la portada d'aquesta setmana, val? Per dos motius. En un veiem la família real, Destino Grecia, les vacaciones secretes de la família real.
0: Però ja no són secretes.
2: És foto de peli de tarde, de comèdia, o de comèdia Santiago Segura,
1: Sí, estan allà com molt feliços, com molt happy.
2: Sí, sí.
1: Menudo jaleo 3.
0: Jo la veig,
2: exacte. Jaleo en família 3.
0: Jo la veig una miqueta també foto promocional d'obra de teatre, no sé, Coliseu, per exemple, una cosa així de Balanyà, un
1: pel
0: tívoli.
1: Pel davant i pel darrere,
0: Això.
2: Però de Borbons,
0: De Borbons. Ja de Borbons. Secretes, David.
1: Sí. Sí, sí. No, clar, al final ja les... De papes en de mames.
0: Clar, permeteu que digui una cosa. És a dir, permeteu que faci una anàlisi ràpida. Semana diu, les vacaciones secretes de la família real, Destino, Grècia. Diu, la boda secreta de Georgina i Cristiano, i van vestits...
2: I ja, tens tots els detalls.
0: Sabem el vestit, sabem de quin van vestits. Llavors, quin és el secret? Ja no hi ha secret. L'únic secret que hi ha en aquest país encara és el secreto de Puente Viejo, claro. Puente Viejo és l'únic secret que hi ha en aquest país.
1: Això sí.
0: Claro, muy bien.
1: Però deixa'm destacar... Ai, que és bonic, això. Però deixa'm destacar un vestit.
0: Sí.
1: O una samarreta. Com ho podríem dir?
0: És que la portada
1: Alberto
0: de la setmana...
1: Alberto de Mónaco... Sí. Como nunca lo habíamos visto. És cert. No. És como nunca lo habíamos visto.
0: Però jo crec que tinc una teoria.
1: Però és una samarreta...
2: Sí,
1: és una samarreta que emula com si el seu cos es transformés en un cos femení que anés en biquini.
2: En biquini.
0: En tanga, sí. He de dir que Alberto de Mónaco, les especulacions tota la vida han estat ahir, en la calle, no? Jo crec que el titular està molt ben fet. Alberto de Mónaco, como nunca lo habíamos visto, yo posaria nosotros, porque igual en casa sí lo han visto así.
2: No, pot ser.
0: Saps què vull dir? Sí, sí. Vull dir, jo crec que allà... Al palau,
1: o sigui,
0: que
1: tu estàs dient
0: Mónaco,
1: que potser... Sí. Potser sota d'aquesta samarreta que mula, que porta un biquini...
2: Porta un biquini, exacte.
0: Sí. Jo crec que sí. Jo crec que Alberto de Mónaco, mai ens ho explicaran, potser sí, quan es li levanta el cap, però té molta part de la part artística de la mare, És a dir, ella ha agafat aquesta part més farandolera, diguéssim, que tenia Grace Kelly. No així ho ha fet la Estefania de Mónaco, que què se n'ha fet de la Estefania de Mónaco, que cantava, feia discos, però ja no en fa. L'Alberto de Mónaco va vestit, mira, senyora, amb una bata, diguéssim, d'aquestes d'estiu, però la bata és un cos d'una dona, i va amb tanga de color blau.
2: És una samarreta que et trobes a la botiga de souvenirs.
0: A la botiga de souvenirs. I per què s'ho ha posat, això? Doncs perquè li venia de gust, segurament, i no era conscient que algú el podia fotografiar, però és que, a més, va un conjunt de ullera polaritzada i barret de coronel tapioca.
1: Sí, és un look,
2: Sí, sí, una,
1: és un
2: guisa,
1: look espectacular.
2: Una guisa tremenda.
1: Mare meva. Ho rematem amb Julia Janeiro.
2: Hombre, la Jules,
1: le declara la guerra, le declara la guerra a Belén Esteban.
0: Ostres, tu, he vist unes declaracions que diu que per què parla tant d'ella, i és veritat, vull dir, Belén Esteban, per què hem de parlar d'aquesta noia que no li ha fet res? Però clar, com que és filla, és germana, en realitat. Com es diu això? Les germanes que no són només de pare?
2: Germanastres.
0: Germanastres, això.
1: Sí.
0: De la Andreita o Andrea Janeiro, doncs en parla d'ella. I, en fi, anirem descobrint com acaba l'estiu dels famosos la setmana que ve, i després ja al setembre espero que tornin a la feina, perquè estan tots de vacances, i casant-se, i a Grècia, no sé on. David, gràcies per estar aquí. La setmana que ve, on estaràs, David?
1: Sí. A Corea.
0: A Corea. Que vas a veure els BTS, aquests que ens va parlar l'Alex Soto?
1: No, només em faltaria. No,
2: no
1: és un campionat d'atletisme i intentarem explicar-vos les portades des d'allà. En coreano, que tot és palito, redonda, redonda, palito.
0: David, que vagi bé, adéu-siau.
1: Una abraçada.
0: Aquesta hora, com cada dia, amb la Clàudia Moreno, anem de viatjar pel temps. No fa tant, d'això que parlem, però en realitat aquesta secció de la Clàudia a mi m'emociona molt perquè em fa ser conscient de les coses que ja he viscut, i gràcies a Déu que les he viscut. Aquesta ocasió ens porta a quin any?
4: El 1997.
0: 1997, estiu, en el qual passaven coses com?
4: Moltes coses. El segrest de Miguel, el segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per Pardeta, un cas que va canviar totalment la forma de percebre el terrorisme aquí a Espanya. Ell era un regidor del Partit Popular i al País Basc, va ser raptat el 10 de juliol per ETA, perquè com a moda de pressió al govern perquè portés els presos que tenien d'ETA cap a presons del País Basc. El govern no va cedir i va acabar amb la seva mort amb dos trets al cap.
5: En este paraje de las Artes, justo debajo del puente que tengo detrás de mí, ha aparecido el cuerpo del concejal Miguel Ángel Blanco. Han sido dos vecinos de esta localidad que venían paseando con su perro, quienes en torno a las 5 de la tarde han encontrado el cuerpo malherido de Miguel Ángel Blanco.
4: El que més crida l'atenció...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa i per calor nocturna davant dels episodis continuats de temperatures altíssimes que estem vivint a Catalunya. I és important que l'alerta es fixi també en els valors que marquen els termòmetres durant les nits, perquè la calor nocturna, tot i que pot semblar més inofensiva que uns 40 graus a l'ombra en ple migdia, és igualment perillosa. De fet, ho és més, segons indiquen dos estudis recents de la Universitat Politècnica de Catalunya. D'aquí a uns minuts en parlarem amb un dels autors d'aquestes investigacions, Josep Roca, que ens explicarà per què passar calor de nit pot tenir conseqüències més negatives per la salut que passar-ne durant el dia.

0: Més titulars d'aquest dimecres 19 d'agost. El govern recupera l'eix transversal ferroviari després de més de dues dècades. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. El Departament de Territori ha licitat l'estudi per construir la

0: Primera fase per connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'eix transversal també preveu descongestionar l'estació de Sants, fent que els trens d'alta velocitat procedents de Madrid puguin entrar per la Sagrera. La futura línia, a més, contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetrà fer transbord amb rodalies i ferrocarrils.
1: Destapen una xarxa criminal que falsificava i gestionava empadronaments fraudulents a Tortosa. Eudald Sanz, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. Els Mossos han detingut a 7 persones i en busquen un altre després que l'Ajuntament alertés del possible frau. La policia parla del que podria ser un sistema organitzat en què els detinguts facilitaven inscripcions fictícies del padró a canvi de diners. Testimonis d'interessats en figurar el padró explicaven als Mossos que els arrestats els podien arribar a demanar fins a 800 euros.
1: I un darrer punt, mig miler de dones han estat ateses en els darrers 10 anys a la consulta específica de dolor pelvià crònic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
0: Parlem d'un dolor que se situa a la part inferior de l'abdomen i la pelvis i que es considera crònic quan dura 6 mesos o més. En molts casos no se'n pot identificar la causa i sovint hi ha un estigma que fa que les pacients no en diguin res. Pilar Cano ho ha viscut en primera persona i anima a totes les dones en aquesta situació a trencar el silenci.
3: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc. Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
0: Actualment el servei fa 6 primeres visites cada setmana i atén una mitjana de 18 pacients setmanals.
1: I el titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Pere, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. Ja és oficial. Rodri Hernández és jugador del Barça i va signar-se el contracte que el vincula al club blaugrana les properes 4 temporades. I el Barça el va presentar com el seu fitxatge estrella d'aquest mercat d'estiu. Això en un dia que el conjunt es disputarà el trofeu Joan Gamper amb l'Alalí egipci. Jugadors com Karim Adeyemi i Anthony Gordon podrien tenir els seus primers minuts a la gespa del Camp Nou.
1: I ara és moment de repassar la previsió del temps amb Jordi Oriós. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè es poden estendre a zones veïnes. Demà arriba inestabilitat a Catalunya amb núvols a partir del migdia i ruixats acompanyats de tormenta que poden ser forts, menys probables a la província de Lleida. Pel que fa a les temperatures, les mínimes sense grans canvis continuen eixes nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals. A Barcelona no baixaran dels 26 graus a la nit. Les màximes baixen a l'interior, no passaran dels 37 graus de màxima demà a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. De cara al cap de setmana, continua la baixada de temperatures. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Passant pràcticament 5 minuts de 2:15 de la tarda, al control tècnic Isma de la Parra.

0: Sembla que avui serà el darrer dia amb els termòmetres enfilant-se per damunt dels 40 graus a Catalunya, però n'hem tingut molts. La d'avui és, de fet, la 20a jornada d'aquest any amb una temperatura tan extrema. Fins ara, el rècord era del 2025, quan hi va haver 16 dies a més de 40 graus en tot l'any.
1: Això pel que fa a les temperatures diurnes, però també s'estan batent rècords de temperatures nocturnes. A Barcelona, aquesta passada nit ha estat la 54a nit tòrrida de l'any, és a dir, la 54a nit en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment. És un màxim històric, i això té un impacte directe en la salut dels ciutadans. Dos estudis del Centre de Política del Sol i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya adverteixen que la calor que fa de nit causa més morts que no pas la calor que fa al llarg del dia.
0: Doncs per aprofundir en aquesta qüestió podem parlar aquesta hora amb un dels autors d'aquestes investigacions. Ell és en Josep Roca, doctor en arquitectura. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Quines conseqüències tenen per la salut aquestes nits tòrrides que estem vivint aquest estiu amb tanta freqüència?
2: Bé, nosaltres hem estudiat a fons aquest tema i hem vist que afecta molt més a la salut, concretament afecta a la mortalitat, el tema de les nits.

molt calentes, extremes, no? Per tant, el problema fonamental és que les persones, no? Sobretot les més vulnerables, no? Les persones grans, les dones, no? No poden descansar per la nit, i si això s'acumula

0: l'estrès diari, no? I si això no es produeix perquè la temperatura és molt elevada, tenint en compte que una temperatura de 25 graus o més, el segon de 27 i més, no? El carrer representa dintre dels habitatges 4 o 5 graus més, no? Està a sobre de 30 graus, 31 graus a l'interior de l'habitatge. Al no poder descansar el cos, aleshores es produeix una situació que les malalties cròniques o les situacions preexistents, sobretot existeixen les persones vulnerables, no? Les persones grans, no? S'agreugen i acaben morint per causa de les elevades temperatures.
1: Segons els estudis que comentàvem, que heu fet des de la UPC, els sistemes públics d'avís per calor extrema infravaloren justament això, les altes temperatures nocturnes i el risc que suposen. Què s'està fent malament en això?
0: Bé, insisteixen molt el Ministeri de Sanitat, l'Institut de Salut Carlos III, que és l'organisme que estudia aquest tema a fons, no? Insisteixen molt les temperatures màximes, les temperatures de via, no? Però la gent, en realitat, poques vegades mor de cop de calor. És un tema més complex, l'elevada de temperatura. Només parlen de les temperatures màximes diurnes, no pas les nocturnes, no? Nosaltres insistim en que és molt important les temperatures nocturnes, les diurnes també, no? Però, per exemple, Ourense, no? Ahir va tenir 42 graus de temperatura màxima, una barbaritat, però va tenir 18 graus de temperatura mínima, no? Per tant, a la nit vàrem poder descansar. Nosaltres vàrem tenir 10 graus menys a Barcelona, 32 graus de temperatura màxima, no? Però vàrem tenir una temperatura mínima gairebé de 28. És a dir, 10 graus més la temperatura mínima, no? L'efecte a la salut de la temperatura mínima és molt important i els avisos no haurien de ser exclusivament per les temperatures màximes, sinó sobretot a les ciutats de la conca mediterrània especialment, no? També per les temperatures mínimes, així es prevendrien moltes morts.
1: I parlant exactament de Barcelona, la calor nocturna afecta de la mateixa manera arreu de la ciutat o hi ha diferències per barris?
0: Bé, bàsicament afecta de forma diferent per barris, encara que la temperatura per barris no sigui molt diferent, no? Afecta per barris de forma diferent, sobretot pel nivell de renda. La gent a les zones altes de la ciutat, no?, el districte de Sant Gervasi o de l'Eixample, moltes vegades tenen aire condicionat, poden protegir-se millor de les elevades temperatures. En els barris, nou barris, en Sant Andreu, Sants, no pot existir una temperatura semblant a l'exterior, però tenen edificis, habitatges en general menys protegits, no? No tenen aire condicionat, o si el tenen no tenen prou diners per poder-lo engegar, no? Per tant, el problema és sobretot de pobresa energètica més que de diferència de barris pròpiament entre si.
1: Amb tot, tenint en compte que això cada vegada anirà més, què hauríem de canviar com a societat per fer front a aquesta nova realitat?
0: Bé, en primer lloc hem de tenir consciència de que la nit és perillosa, no? Moltes vegades la gent es pensa que no és perillosa la nit, no? Des del punt de vista de les temperatures extremes, no? Però i que no es pot, i que no cal protegir-se especialment, no engegar, per exemple, si es té l'aire condicionat, o no engegar els ventiladors, no? Per tant, hem de tenir una consciència més clara, no? De la importància que té la temperatura nocturna, no? Però després ha d'haver unes polítiques públiques, també, sobretot públiques, perquè no hi hagi diferències econòmiques, no, de la població, d'ajudar a la millora del parc immobiliari, dels habitatges, a protegir-los més. I aquí en compte, per exemple, que hi ha una política que es protegeix o que es fomenta, que l'aïllament dels edificis. L'aïllament dels edificis està molt bé, però té una funció, sobretot, durant l'hivern, no? A efectes del fred, no? La temperatura es controla molt bé si l'edifici està ben aïllat. Però a l'estiu, en temperatures extremes, sobretot en temperatures extremes nocturnes també, no? L'aïllament no funciona d'igual manera. Tenim molt aïllat l'edifici si l'edifici ja està molt calent, si no es pot ventilar perquè la temperatura de fora és molt alta, no? Representa la dificultat també de encara que es tingui una casa ben aïllada, un habitatge ben aïllat, protegir-se de la calor, no? Per tant,

0: rebre una política d'ajudes públiques, no? A habilitar els edificis, no? A incorporar l'aire condicionat, que encara a vegades està mal vist, no? I després, des de la perspectiva de l'espai públic, del que poden fer els ajuntaments, és molt important el que poden fer. El verd té una funció fonamental a la ciutat reguladora de les temperatures, no? El reduir la quantitat d'asfalt, de sòl impermeabilitzat, que sigui permeable, no? Que permeti durant la nit la transpiració, la evapotranspiració de la vegetació, no? I, per tant, la possibilitat de reduir les temperatures és significatiu. Protegir-se, per tant, des de la perspectiva de l'espai públic, polítiques públiques, no? I protegir-se des de la perspectiva de cadascú dels seus habitatges, però amb polítiques que fomentin que hi ha que protegir-se de la calor.
1: Així doncs, tenim deures pendents. Josep Roca, doctor en arquitectura, professor del Centre de Política del Sòl i Valoracions de l'UPC i un dels autors d'aquestes investigacions. Moltes gràcies per atendre el Notícies Migdia d'Onda Cero Catalunya.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies Migdia amb Anna Utiel.
1: El govern recupera l'eix transversal ferroviari, un projecte ideat fa més de dues dècades per connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. Ara, el Departament de Territori impulsa novament aquesta línia amb la licitació de l'estudi per construir la primera fase.
3: L'eix transversal també preveu descongestionar l'estació de Sants, fent que els trens d'alta velocitat procedents de Madrid puguin entrar per la Sagrera. La futura línia, a més, contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria fer transbord amb rodalies i ferrocarrils. L'executiu encara no ha decidit en quina ciutat del Vallès s'instal·larà la futura estació d'alta velocitat, però té clar que el traçat de la via haurà de ser similar al de la R8 de Rodalies, entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fost. L'eix transversal ferroviari replicarà la ruta de l'autovia C25 que uneix directament Lleida i Girona. És un projecte que es remunta al 2003 i que la Generalitat mai va executar, encara que el 2010 va aprovar el pla director urbanístic i va fer una reserva de sòl per construir el traçat. Ara reactiva aquesta infraestructura amb la licitació de l'estudi que ha de definir el traçat de la línia, la seva viabilitat, l'impacte ambiental i els costos. Les obres, però, no començaran abans del 2028, i és que la planificació del tram entre Lleida, Igualada i Martorell i l'entrada a Barcelona per la Sagrera s'allargarà més de dos anys.
1: I parlant d'infraestructures, avui hi ha problemes a la xarxa ferroviària catalana. A hores d'ara està interrompuda la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida, Pirineus i Manresa.
3: Segons Renfe, la causa és una incidència en l'infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Adif ha detallat que es tracta d'un problema que afecta la senyalització i assegura que s'està treballant per solucionar-la tan aviat com sigui possible. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Cervera Manresa amb parades intermèdies. D'altra banda, aquest matí hi ha hagut una incidència a l'R4 al terme de Castellbisbal que ha obligat els trens d'aquesta línia a circular amb retards de més de 40 minuts. En aquest cas, fonts d'Adif han explicat que es tracta d'una incidència tècnica vinculada a un canvi d'agulles, és a dir, el mecanisme que permet als trens passar d'una via a una altra de forma segura.

0: Tortosa, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones i en busquen una altra per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents al municipi. Va ser el mateix ajuntament qui va alertar del possible frau, interposant 5 denúncies després de detectar diverses irregularitats en el padró.
1: La policia parla d'un possible sistema organitzat en què els detinguts facilitaven inscripcions fictícies al padró a canvi de diners. Els Mossos ho han sabut a través de testimonis d'interessats a empadronar-se que explicaven que els arrestats els podien arribar a demanar quantitats de fins a 800 euros. Els detinguts realitzaven diferents funcions en l'operativa per aconseguir els empadronaments, aconseguir els domicilis, captar els interessats o acompanyar-los a realitzar els tràmits a les dependències municipals. Els agents es van desplaçar a diversos domicilis de Tortosa vinculats als investigats i van comprovar que en alguns d'aquests hi constaven empadronades persones que no hi residien. De fet, en alguns casos, els habitatges no existeixen o no reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos els acusen de 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, com delictes de falsedat documental, estafa i contra els drets de ciutadans estrangers. L'Ajuntament de Tortosa ha emfatitzat el compromís de controlar

0: al padró municipal.
1: En el moment en què des del servei se detecta que no s'han renovat, que estan caducats o que són empadronaments indeguts, i per tant en aquesta línia, tot i que hi ha un context demogràfic de creixement arreu del país, pensem que és molt important, no?, portar al dia el que és el control i la gestió del nostre padró municipal.
0: L'Ajuntament també reafirma que en aquests 3 anys de mandat s'han dut a terme 2.000 baixes del padró en relació a empadronaments indeguts o caducats.
2: I el govern central està gestionant per la via d'urgència el trasllat a la península de 500.000 de menors que resten a Ceuta. El Ministeri de Joventut i Infància està elaborant un pla d'acollida per totes les comunitats autònomes. També preveuen l'acolliment familiar i altres fórmules, com ara que organitzacions de protecció a la infància s'ocupin dels menors més vulnerables, entre elles les nenes.
3: Sí, l'anunci del Ministeri de Joventut arriba l'endemà que la Comissió Europea recalqués que el dret comunitari permet retornar-los i que l'expectativa de la comissió és que tots els migrants que van entrar irregularment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La ministra Cira Rego, però, traslladarà el pla a les comunitats autònomes en la reunió que mantindrà amb elles el proper dijous. El govern ja ha dit que actuarà amb solidaritat, però no totes les veus a casa nostra diuen el mateix. Junts estan contra d'acollir menors. Argumenten que els serveis públics ja estan prou tensats. La formació, a més, aprofita la crisi migratòria per reclamar les competències d'aquesta matèria. El PP li dona part de la raó, però rebutja el traspàs. Escoltem el portaveu Juan Fernández en declaracions a Europa Press.
4: Tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Cataluña lo lleven los Mossos d'Esquadra. Eso es desguazar las competencias de inmigración, de control de la inmigración y de control de fronteras en el conjunto del Estado. Y lo importante es que mantengamos esas competencias en las mismas manos, porque debe haber una unidad de acción en la frontera de Cataluña como en la frontera Ceutí o en les altres fronteres que té el nostre país.
3: Les comunitats del PP asseguren que compliran amb la llei, però defensen que el millor per als menors és que estiguin amb les seves famílies.
2: A Catalunya s'han detectat 353 incidències LGTBI fòbiques l'any 2025. Aquesta és la xifra més alta mai registrada a l'Observatori contra l'LGTBI fòbia i representa un augment de l'11% respecte a l'any anterior. A més, aquest és el segon any consecutiu que es detecten més delictes d'odi que agressions. Cristian Carrer, coordinador tècnic de l'Observatori, reclama més accions per prevenir conductes discriminatòries, tal com ha dit a la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya.
0: Aquest 2026 per ara s'han detectat fins a 210 incidències. L'any passat se'n van comptabilitzar poc més de 350. El coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carrer, explica a Robert Calvo a la ciutat d'estiu la importància de denunciar les conductes discriminatòries.
5: Que la persona no vol, per exemple, un itinerari oficial de denúncia, ja sigui una denúncia penal, administrativa o fins i tot agafar un àmbit laboral, no passa absolutament res. Intentem acompanyar-te per la reparació de la teva dignitat, però sí que agafem aquesta incidència i queda registrada en el nostre informe.
6: És molt important.
0: Segons l'estudi, una de cada 4 incidències té lloc al carrer, però l'àmbit laboral ja és el segon espai on més casos es registren. En aquest sentit, Carrer enfatitzava que les conductes no només poden ser agressions o insults, sinó que poden ser situacions de marginació o de càrrega excessiva de feina. Una altra dada rellevant del treball és que les persones trans concentren més d'un terç de les incidències detectades al 2025, el percentatge més alt de tota la sèrie històrica. Carrer ho atribueix a la proliferació dels discursos d'odi.
5: La gran majoria d'incidències és a dones trans i a persones no binàries en comparació amb els homes trans, no? Totes les incidències, per suposat, tenen la seva validesa i ha de veure el seu acompanyament. Però això té a veure amb tot el discurs que n'hi havia d'odi, sota el nostre parer, en construcció cap a aquestes persones, cap a les identitats no binàries i cap a les dones trans.
0: Carrer reclama aplicar el marc legal contra aquest tipus de situacions i mantenir un activisme veïnal fort que condemni i lluiti contra aquest tipus d'agressions.
2: I canviem de qüestió, parlem de salut. Més de 500 dones han estat ateses en els darrers 10 anys a la consulta específica de dolor pelvià crònic de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
3: Es tracta d'un dolor a la part inferior de l'abdomen i la pelvis i es considera crònic quan dura 6 mesos o més. En molts casos no se n'ha pot identificar la causa, cosa que dificulta el diagnòstic i aboca les pacients a un llarg recorregut per diferents especialistes. A més, sovint hi ha un estigma, una vergonya, que fa que les pacients no en diguin res. El doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pelvià, recalca la importància d'acudir al metge quan se sent dolor.
7: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiquin. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor,

0: Existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
1: El Servei de Ginecologia de la Vall d'Hebron va posar en marxa el setembre del 2016 aquesta consulta específica, aleshores pionera a Catalunya. Actualment fa 6 primeres visites cada setmana i atén una mitjana de 18 pacients setmanals.
2: La Guàrdia Civil i els agents rurals han detingut 4 persones per fabricar i distribuir presumptament medicaments veterinaris sense autorització. La investigació continua oberta, però les autoritats donen per desarticulat el laboratori fraudulent situat a Terrassa. Els arrestats i 2 persones més investigades estan acusats de delictes contra la salut pública, falsificació, contraband, estafa i pertinença a organització criminal, entre d'altres.
1: El grup venia els productes veterinaris a clients de confiança i en grups tancats a través de xarxes socials, sense factura i en pagaments en efectiu o per vísum. La clientela, però, anava més enllà d'Espanya. La Guàrdia Civil ha localitzat una empresa de transports que en els darrers 4 anys va fer prop de 500.000 d'enviaments a França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i al Marroc. L'operació ha permès detenir 4 persones d'entre 42 i 76 anys i imputar altres 2. La majoria forma part de la mateixa família. També s'han intervingut 150 medicaments veterinaris il·legals, prop de 70 quilos de principis actius i més de 100.000 euros en efectiu.
2: I un darrer apunt abans de passar a l'actualitat esportiva, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per tinença d'armes i per tràfic de drogues. Són les mesures que considera han de servir per fer front als darrers tirotejos que hi ha hagut a la ciutat. Assegura que aquests fets tenen a veure sempre amb el narcotràfic i per això creu que cal ser més dur amb aquests delictes. Collboni ha traslladat, això sí, el seu suport explícit, diu, a la feina dels cossos policials i de la justícia.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
2: Falten 6 minuts per arribar a les 3 de la tarda i és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Bona tarda de nou, Pere Parés.
4: Hola, Anna, què tal?
2: Rodri és oficialment jugador del Barça.
4: El migcampista madrileny va ser presentat ahir a la tarda després de signar un contracte que lliga el club pels propers 4 anys. Per decidir-se pel Barça va ser molt important la trucada de l'entrenador Hansi Flick, que va aconseguir convèncer-lo d'unir-se al projecte culé. Així parlava Rodri de l'entrenador alemany.
5: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Y bueno, he estado más en contacto con Deco y Jan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que evidentemente pasa por ese rol, ¿no? De esa experiencia que quizás necesita un poco más el equipo, del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años e intentar no solo traer el jugador que soy, sino contagiar un poco a mis compañeros y venir para sumar.
4: Per la seva banda, el tècnic també va mostrar-se molt il·lusionat amb l'arribada del pilota d'or del Mundial a l'equip. Segons Flick, Rodri és el millor pivot de l'actualitat.
6: Per suposat, era una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem 100% segurs perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip. I per mi és genial tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6. Pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Pot guanyar duels aeris, que per nosaltres és molt important, i per suposat eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Rodri va manifestar la seva disposició a jugar quan abans possible. Podria fins i tot saltar al camp durant el trofeu Joan Gamper, que jugarà avui a les 8 del vespre. El Barça convida per aquest esdeveniment de pretemporada a l'Al-Ahly d'Egipte i ja compta amb tots els jugadors que estaven de vacances. Nous fitxatges com Anthony Gordon, Karim Adeyemi o Jesse Bisigu podrien tenir els seus primers minuts com a culers al Camp Nou.
2: I a l'Espanyol han presentat el central Vanya Drusic.
4: El central eslové aterra a Barcelona procedent del Zenit de Sant Petersburg, equip d'on arriba cedit per un any amb opció de compra. És el 5è fitxatge de l'Espanyol aquest estiu després de les incorporacions dels migcampistes Àlex Calatrava i Gabriel Moscardo

0: Toda la actualidad en Onda Cero a partir ya de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en la primera parte de La Brújula, edición de verano con José Miguel Azpiroz.
1: Lo contó la radio, con Diego Fortea.
2: La guerra ha terminado.
1: Un programa que repasa los momentos más sorprendentes de la historia de la radio.
3: La galaxia que suena.
4: Neil Armstrong se separa del módulo lunar.
1: Tu amigo Joaquín. Con entrevistas a grandes figuras de la comunicación que crecieron en este medio.
5: Por favor, Periquín, ¿te quieres callar?
6: La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados.
7: ¿Con quién habló?
8: Con María Elisa. Mi padre está dentro del...
1: De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y siempre que quieras, en la app y la web de Onda Cero.
9: Unidad móvil, adelante, informativos, por favor.
1: Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
11: Bona tarda, ja són les 7, posem a funcionar la brúixola.
10: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
11: Benvinguts siguin a una nova brúixola d'estiu. És dimecres 19 d'agost i tornem a parlar de calor. Sí, calor, notícia important però també relativa perquè cada dia la patim i en parlem. Avui els portem una de freda i una de calenta en aquest sentit. Per una banda, nou dia de rècord a Catalunya per 20è dia. Aquest estiu s'ha arribat als 40 graus de territori català, rècord històric que supera, com vam explicar fa uns dies, els 16 de l'any passat, del 25. La bona notícia és que sembla que serà l'últim d'aquest estiu, toquem fusta, perquè a partir de divendres la previsió ens diu que la cosa va a la baixa i que arribaran els valors habituals per l'època de l'any en què estem. Veurem, però, si és així. Pugin el volum, que això comença. Benvinguts a bord. Refrescarem la tarda de la millor manera que sabem fer-ho, fent ràdio, i ho farem fins les 8 del vespre gràcies al Vicenç Armero, a càrrec dels piuets i la producció tècnica, i al meu company radiofònic, el Ferran Cuixart. Bona tarda, Ferran.
12: Bona tarda, Joan.
11: Com pinta el programa d'avui?
12: Doncs mira, avui disseccionarem una notícia destacada. El govern licita l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari. Però realment, de què estem parlant? En una estona ho desgranem. Més tard, en Diego ens descobrirà la història d'una persona que va descobrir una acció que fem cada dia, veurem quina és, i més tard viatjarem amb la Irene. Avui anirem fins a Croàcia, veurem també quina zona.
11: Ara anem a Croàcia, però també la resta de continguts que els tenim preparats per aquesta hora de ràdio a Onda Cero Catalunya, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
10: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
11: Arribar als 40 graus s'ha convertit en una constant aquest estiu a Catalunya. Ja s'han assolit en 20 dies diferents aquest estiu. Això supera per 4 dies l'últim rècord històric des que es tenen registres, que va ser fa un any, el 2025, amb 16 dies amb el termòmetre per sobre dels 40 graus en algun punt de Catalunya. Perquè es facin una idea de l'evolució, entre els anys 2015 i 2021, la mitjana de dies per any on es superava aquest registre era de poc més de 4 dies i mig. 4 dies i mig, ara estem parlant d'una vintena. Bé, per sort, com els dèiem, sembla que divendres la cosa baixa, però avui, novament, Protecció Civil ha hagut d'activar l'alerta per calor intensa i per calor nocturna davant els episodis continuats de les temperatures altíssimes que estem vivint a Catalunya, Ferran.
12: Sí, i és important que l'alerta es fixi també en els valors que marquen els termòmetres durant les nits, perquè la calor nocturna, tot i que pot semblar més inofensiva que uns 40 graus a l'ombra en ple migdia, és igualment perillosa. A Barcelona, aquesta passada nit, ha estat la cinquena quatrena nit tòrrida de l'any, és a dir, la 54 nit en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment. És un màxim històric i això té un impacte també directe en la salut dels ciutadans.
11: Important, perquè podríem pensar que la calor diurna, la que acumula temperatures més elevades, és la més perillosa. Ho és, sí, però dos estudis del Centre de Política del Sol i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya apunten cap a la direcció oposada. Adverteixen que la calor que fa de nit causa més morts que no pas la calor que fa al llarg del dia.
12: Exacte, l'estudi alerta que la manca de descans provocada per les altes temperatures nocturnes incrementa l'estrès sobre l'organisme i pot acabar augmentant la mortalitat, especialment entre les persones grans i els col·lectius més vulnerables. Per això, remarquen que el cos necessita refrescar-se durant la nit per recuperar-se de la calor acumulada durant tot el dia, sobretot quan la calor s'allarga durant diverses jornades, com és el nostre cas. Escoltem en Josep Roca, doctor en arquitectura, un dels autors de l'estudi en declaracions a Onda Cero Catalunya.
13: Sí, això s'acumula durant

0: alguns dies consecutius, no? Després de temperatures de dia també calentes, no? L'efecte és que, des del punt de vista del cor, l'estrès que té el cor, pot no aguantar i acabar afectant amb una mortalitat més gran.
1: I lamenta que els sistemes d'alerta públics donen massa importància a les temperatures màximes diurnes, però no tant amb les mínimes nocturnes.
0: L'efecte de la salut de la temperatura mínima és molt important i els avisos no haurien de ser exclusivament per les temperatures màximes, sinó sobretot a les ciutats de la conca mediterrània especialment, no? També per les temperatures mínimes, així es prevendrien moltes morts.
1: I en aquest sentit, l'arquitecte Roca escombra cap a casa també per reclamar, pensant en la construcció i adaptació dels habitatges per a aquest tipus de situació.
2: I el dissabte, el moviment d'extrema dreta Save Europe Act ha convocat la primera manifestació a l'estat espanyol en el marc d'una gira de mobilitzacions per tota Europa per defensar, entre d'altres qüestions, la remigració, és a dir, el retorn dels migrants en situació irregular. Doncs bé, avui diferents col·lectius antifeixistes han fet una crida a plantar cara al moviment amb una contraprogramació al mateix lloc.
1: Sí, a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, una hora abans de la concentració del moviment Save Europe Act. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes fan aquesta crida per combatre, diuen, la presència de simpatitzants integrants d'un moviment ultra i supremacista. Els col·lectius antifeixistes denuncien que es tracta d'un moviment impulsat per l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada emigració, és a dir, el retorn sistemàtic dels migrants als seus països d'origen. Davant l'avenç dels discursos que qualifiquen de reaccionaris i xenòfobs, reivindiquen en un comunicat que Barcelona és i serà antiracista i criden a plantar cara a l'organització aquest dissabte a la tarda.
2: En aquest sentit, el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, demana a l'Ajuntament i la Generalitat que impedeixin amb totes les eines que tenen la concentració d'aquest moviment.
1: Sí, Barcelona no es pot convertir, diuen, l'altaveu de la supremacia blanca i dels qui defensen expulsions massives per raó d'origen. Pisarello avisa en un missatge a les seves xarxes socials que si Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, de veritat vol fer de la ciutat una tomba de l'extrema dreta, ha de demostrar-ho. Recordem que Pisarello ara és també alcaldable de la ciutat de Barcelona.
2: I no sortim de la capital catalana, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per tinença d'armes i per tràfic de drogues. Collboni considera que aquesta és la via per fer front als darrers tirotejos comesos a la ciutat.
3: Molts d'aquests fets que tenen a veure amb una cosa que el tinent Batlle i jo hem dit i hem repetit durant les últimes setmanes, que té a veure amb el narcotràfic i que té a veure amb la necessitat de pujar les penes que persegueixin la tinença il·lícita d'armes de foc i que incrementi les penes per tràfic de drogues.
2: Collboni ha traslladat el seu suport explícit a la feina dels cossos policials i de la justícia. Passen 12 minuts de les 7 de la tarda. Moment de disseccionar una notícia que ens deixa el dia. Com dèiem, moment d'analitzar amb calma una de les notícies del dia. Ens posem la bata de laboratori i posem la següent notícia sota el microscopi. El govern ha licitat el primer estudi de l'eix transversal ferroviari, la línia que hauria d'unir Lleida i Girona sense passar per Barcelona, però hem d'explicar el context, Ferran, d'aquest pla, perquè en cap cas estem parlant d'una idea nova del govern actual.
1: No, exacte. És un projecte que fa anys que ronda pels calaixos de la Generalitat. De fet, l'origen del projecte es remunta al 2003 durant el govern del Pacte del Tinell. 13 anys han passat. La idea era traslladar el tren de la filosofia del que havia representat la carretera C25, és a dir, connectar les comarques interiors de Catalunya sense haver de passar sempre per la ciutat comtal, per Barcelona.
2: És a dir, trencar una mica aquesta xarxa ferroviària tan radial que teníem a dia d'avui.
1: Exacte, el projecte va anar avançant durant els anys següents fins al punt que el 2010 es va aprovar el pla director urbanístic i es va reservar els terrenys per on havia de passar aquest eix. L'eix havia d'unir, com diem, Lleida i Girona a través de municipis com Cervera, Igualada, Manresa o Vic, amb una línia apta tant per a viatgers com també per a mercaderies.
2: Uh-huh. El 2010, per tant, semblava el sac i ben lligat, però llavors què va passar?
1: Doncs que va arribar la crisi econòmica, la famosa crisi. El projecte, valorat aleshores amb més de, atenció, 6.500 milions d'euros, va quedar pràcticament congelat. La reserva de sòl es va mantenir, però les obres mai no van començar.
2: I ara, com els dèiem, 16 anys després, torna a ser notícia.
1: Exacte, 16 anys després, però això sí, amb alguns matisos. El govern de Salvador Illa considera que la xarxa ferroviària catalana pot quedar saturada els pròxims anys, sobretot amb l'arribada de més mercaderies procedents dels corredors mediterrani

0: també de l'Ebre. La idea és crear una alternativa per descongestionar les zones com Tarragona, el Penedès o el Vallès i al mateix temps reduir també la dependència de Barcelona com a nus ferroviari.
1: Mm-hmm. Interessant això que apuntes, Ferran, de les mercaderies, perquè per tant ja no és només una qüestió de mobilitat territorial.
0: Exacte, també és una qüestió evidentment econòmica i logística. El projecte, que es torna a estudiar, preveu combinar trens de passatgers i també de mercaderies, i en aquesta primera fase fins i tot s'analitzarà un ramal perquè l'alta velocitat pugui arribar també a la futura estació de la Sagrera sense passar per Tarragona.
1: Mm-hmm. Per tant, es reactiva aquest projecte que havia quedat en un calaix, però que ningú es pensi que veuran les obres començar demà mateix.
0: Ni de bon tros, calma. En aquest sentit, ara només es licita aquest estudi. Si els terminis es compleixen, si aquests terminis es compleixen, els projectes constructius arribarien cap al 2028 o 2029 i les primeres obres no començarien abans del 2030. De moment, l'eix transversal ferroviari continua sent, sobretot, una gran promesa ferroviària que Catalunya arrossega ja des de fa més de dues dècades.
1: 2030, per tant, es podria estrenar l'eix 30 anys després de ser concebut. Ben curiós, aquesta és la notícia que avui hem posat sota el microscopi i encara en tenim més. Seguim repassant notícies a la sintonia d'Onda Cero Catalunya.

0: A Tortosa, els Mossos d'Esquadra detenen 7 persones i en busquen a una altra per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents. El municipi va ser el mateix ajuntament que va alertar del possible frau interposant 5 denúncies després de detectar diverses irregularitats en el padró.
1: Sí, la policia parla d'un possible sistema organitzat en què els detinguts facilitaven inscripcions fictícies al padró a canvi de diners. Els Mossos d'Esquadra no han sabut, ho han sabut, volem dir, a través de testimonis d'interessats a empadronar-se que explicaven que els arrestats els podien arribar a demanar quantitats de fins a 800 euros. Els detinguts realitzaven diferents funcions en l'operativa per aconseguir els empadronaments, aconseguir els domicilis, captar també els interessats o acompanyar-los a realitzar els tràmits de les dependències municipals. Els agents es van desplaçar a diversos domicilis de Tortosa vinculats als investigats i van comprovar també que en alguns d'aquests casos hi constaven empadronades persones que no hi residien.
0: De fet, en alguns casos, els habitatges no existeixen o no reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos els acusen de 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents com delictes de falsedat documental, estafa i contra els drets de ciutadans estrangers. Un altre implicat no ha estat localitzat.
1: L'Ajuntament de Tortosa ha enfatitzat el compromís de controlar el padró municipal.
2: En el moment en què des del servei se detecta que no s'han renovat, que estan caducats o que són empadronaments indeguts i, per tant, en esta línia, tot i que hi ha un context demogràfic de creixement arreu del país, pensem que és molt important, no?, portar al dia el que és el control i la gestió del nostre padró municipal.
1: I en aquests 3 anys de mandat s'han dut a terme 2.000 baixes del padró en relació amb empadronaments indeguts o caducats.
0: Més coses i canviem de tema diametralment. Les incidències per LGTBI-fòbia continuen augmentant a Catalunya i creixen fins a punts realment preocupants. Durant el 2025 se n'han registrat 353, que és la xifra més alta des que se'n tenen en registres, un 11% més que l'any anterior. A més, per segon any consecutiu, els delictes d'odi han superat les agressions físiques. A la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya, el coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carré, ha reclamat més eines per prevenir aquestes conductes discriminatòries.
1: Sí, aquest 2026, per ara, s'han detectat fins a 210 incidències. L'any passat se'n van comptabilitzar poc més de 350. El coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carré, explica a la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya la importància de denunciar les conductes discriminatòries.
3: Que la persona no vol, per exemple, un itinerari oficial de denúncia, ja sigui una denúncia penal, administrativa, o fins i tot agafar un àmbit laboral, no passa absolutament res. Intentem acompanyar-te per la reparació de la teva dignitat, però sí que agafem aquesta incidència i queda registrada en el nostre informe.
4: És molt important.
0: Segons l'estudi, una de cada 4 incidències té lloc al carrer, però atenció, perquè l'àmbit laboral ja és el segon espai on més casos es registren.
1: En aquest sentit, Carré enfatitzava que les conductes no només poden ser agressions o insults, sinó que també poden ser situacions de marginació o de càrrega excessiva de feina. Una altra dada rellevant del treball és que les persones trans concentren més d'un terç de les incidències destacades al 2025, el percentatge més alt de tota la sèrie històrica. Carré ho atribueix a la proliferació dels discursos d'odi.
3: La gran majoria d'incidències és a dones trans i a persones no binàries en comparació amb els homes trans, no? Totes les incidències, per suposat, han de, tenen la seva validesa i ha d'haver-hi el seu acompanyament. Però això té

0: veure amb tot el discurs que n'hi havia d'odi, sota el nostre parer, en construcció cap a aquestes persones, cap a les identitats no binàries i cap a les dones trans.
1: Carrer reclama aplicar el marc legal contra aquest tipus de situacions i mantenir també un activisme veïnal fort que condemni i lluiti contra aquest tipus d'agressions.
2: I més coses, i tornem a situar-nos en el marc mental de la informació que t'expliquem a Ceuta, on ja fa dies que és notícia, però els hem d'explicar avui que el Ministeri de Joventut i Infància està elaborant un pla d'acollida per totes les comunitats autònomes. També preveuen l'acolliment familiar i altres fórmules, com ara que organitzacions de protecció a la infància s'ocupin dels menors més vulnerables, entre elles les nenes. L'anunci del Ministeri de Joventut arriba l'endemà que la Comissió Europea recalqués que el dret comunitari permet retornar-los i que la seva expectativa és que totes les migrants que van entrar irregularment a Ceuta siguin retornats al Marroc. Això deia la Comissió Europea. Per tant, les direccions que atribueixen, per una banda, al govern i Brussel·les són oposades. La ministra Cira Rego traslladarà el pla a les comunitats autònomes en la reunió que mantindrà amb elles el proper dijous. El govern ja ha dit que actuarà amb solidaritat, però no totes les veus a casa nostra diuen el mateix. Junts estan en contra d'acollir menors, argumenten que els serveis públics ja estan prou tensats. La formació, a més, aprofita la crisi migratòria per reclamar les competències d'aquesta manera. El PP li dona la raó, però rebutja el traspàs. Escoltem el portaveu Juan Fernández en declaracions a Europa Press.
3: Tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Cataluña lo lleven los Mossos d'Esquadra. Eso es desguazar las competencias de inmigración, de control de la inmigración y de control de fronteras en el conjunto del Estado. Y lo importante es que mantengamos esas competencias en las mismas manos, porque debe haber una unidad de acción en la frontera de Cataluña, como en la frontera ceutí o en las otras fronteras que tiene nuestro país.
2: Les comunitats del PP asseguren que compliran amb la llei, però defensen que el millor per als menors és que estiguin amb les seves famílies. Doncs, precisament, avui volem dedicar l'entrevista del dia a aquesta qüestió, una qüestió eminentment social, però que, evidentment, com la majoria, té les seves derivades polítiques, i volem analitzar quines són aquestes conseqüències polítiques aquí a Catalunya, on ja veuen que cada partit té la seva opinió. Vinga, entrevista del dia. Fa setmanes, de fet, que en parlem, de la crisi migratòria de Ceuta, ocupa titulars i hores de debat. Hem parlat de xifres, de fronteres i de diplomàcia, però ara volem aturar-nos un moment i entendre què hi ha darrere de tot plegat, quin impacte polític està tenint aquesta crisi, què ens diu també la relació entre Espanya i el Marroc i com pot condicionar el debat sobre immigració en els pròxims mesos. Per analitzar-ho, saludem l'Ernesto Pascual, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Et pregunto primer per la qüestió que marca el debat més recent, segurament, els més de 2.000 menors que han arribat sols a Ceuta. Brussel·les defensa el seu retorn, ahir ho feia, mentre que el govern espanyol insisteix en la protecció que els atorga la legislació espanyola. Veient les diferències entre Brussel·les i el govern espanyol, qui acabarà marcant el camí en aquesta qüestió?
4: Espanya, la sobirania espanyola, no hi ha dubte, i perquè els tribunals ja ho han dit així, i a part el reglament que assenyalava el portaveu de la Unió Europea, quan ho vas a mirar no diu res del que hi està dient. O sigui que hi ha dues maneres. Una, hi ha un tractat que, si no en recordo malament, va firmar el ministre Caldera per reunificació familiar, sempre que Marroc accepti, i aquí és la trava, no? De que administrativament Marroc ha de fer el treball de buscar la família i, per tant, portar en allà el menor que estigui a Ceuta en aquests moments, i una segona, que és la legislació dels tribunals espanyols, que van declarar claríssimament que no es podia tornar als menors que tenien una especial protecció i que havien de ser acollits dintre del sistema espanyol.
2: Veurem com evoluciona tot plegat. Jo crec que venen dies i setmanes claus en aquest sentit. Clar, la Comissió Europea, ho dèiem, defensa els retorns. El PP també pressiona en aquesta línia. És veritat que en aquesta qüestió s'ha utilitzat molta terminologia. Jo crec que la paraula crisi ha aparegut en molts sectors, diguéssim. Clar, li volia preguntar si en un context d'auge dels discursos més durs sobre immigració, creus que Pedro Sánchez surt políticament reforçat o debilitat d'aquesta crisi, com dèiem?
4: difícil

0: d'entendre només amb un sentit. Voldria aclarir una cosa. Quan la Unió Europea s'està referint a les devolucions, aquí, la famosa devolució en calent, una cosa és els majors d'edat que han entrat il·legalment a Ceuta, en aquest cas. Aquests sí que poden ser tornats. Després hi ha, dintre d'aquest grup, hi ha un que pot demanar asil si el seu país no els protegeix o els persegueix per alguna causa. I això alenteix la devolució, però ràpidament s'ha de taxar si aquesta persona té o no té drets. I el tercer bloc, que és el que estàvem dient, el dels menors no acompanyats, aquest està claríssim que no es poden tornar en calent. A partir d'aquí, és complicat en les relacions internacionals dir si s'està guanyant o perdent. Perquè si nosaltres ens fixem només en com la imatge de Pedro Sánchez dintre del país, no té res a veure amb la imatge de Pedro Sánchez a Europa, i jo et diria que al món, no? Amb una imatge com l'únic defensor de l'Europa social enfront de l'extrema dreta, no? En la qual cosa, en aquesta crisi migratòria, hauríem de veure que dins de l'intern, evidentment, hi ha un malestar molt a l'exterior, a l'enfrontar-se amb Meloni i a certs grups de l'extrema dreta europea, jo crec que li afavoreix, no li perjudica en aquest aspecte.
1: Sé que, diguéssim, no tenim tot el temps del món i cada pregunta que et faig, Ernesto, requeriria de moltes repreguntes per copsar totes les derivades de cada qüestió, però t'he de preguntar per diverses qüestions. Una d'elles, per exemple, que em sembla força interessant, és la relació Espanya-Marroc, els protagonistes, diguéssim, d'aquesta crisi migratòria. Ho dic perquè en un inici es va dir que les autoritats marroquines no van parar l'onada migratòria, però, en canvi, una teòrica segona, aquest cap de setmana, sí. Et volia preguntar per aquest moviment si es tracta d'una estratègia per part del Marroc, potser per reivindicar la seva posició negociadora i dir, escolta, jo tinc la clau de pas i en aquest sentit tinc cert poder.
0: Joan, és claríssima aquesta idea, no? Sense fer-ho, ara es diu guerra híbrida. Podíem dir-li claríssimament xantatge, que és el que ha sigut sempre, i sabotatge. I per què? Pues mira, la Unió Europea externalitza les fronteres i a l'externalitzar-les les ha donat el control tant a Marroc com a Turquia en molts aspectes. I veiem, cíclicament veiem com Turquia obre la porta també per reivindicar alguna cosa i aleshores Grècia es veu inundada d'immigrants. Marroc, tres quarts del mateix. En aquests moments veiem una directa, alguna demanda de Marroc directament? No. És possible que algunes accions de l'estat espanyol hagin molestat el govern marroquí? Sí. La visita a Algèria per part del president 10 dies abans d'aquesta invasió. Recordem que són enemics irreconciliables Marroc i Algèria en molts aspectes, no? I que fins i tot Algèria li ha tallat el gas i que és Espanya qui li dona energia a Marroc. Segona, la discussió en el Congrés de la nacionalització d'aquells que siguin famílies de persones que han viscut al Sàhara. Són dos temes que potser Marroc no li ha agradat massa, bueno, segur que no li ha agradat massa, però que potser són part d'aquesta estratègia. Després, si fem derivades més grans, podríem pensar en Estats Units i el recolzament que té per Marroc i la mala relació que té amb Espanya, o amb Israel i aquesta també mala relació que té amb Espanya, i que poden fer impulsar aquest tipus de rumors a la xarxa que permetin aquesta evasió. Però és indubtable que Marroc, que un estat no pot deixar passar la idea de que 80.000 persones s'estiguin movent al seu estat, no? Segur. Nosaltres estem controlats a les sortides de l'operació, sortida o tornada, no? Tres quarts del mateix.
1: Se'ns acaba el temps, Ernesto, li volia preguntar per una altra qüestió aquí a Catalunya, perquè està clar que quan parlem d'aquesta crisi migratòria ho fem sobretot centrant-nos en la cara social, però les derivades polítiques són evidents. I, per exemple, ahir Junts deia que creu que és un bon moment per parlar de competències en immigració. Escoltem primer, Ernesto, ara et pregunto, però escoltem primer el president del Parlament, Josep Rull.

0: sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir. I aquesta ha de ser la gran batalla que hem de ser capaços de lliurar.
1: Una crisi com la de Ceuta reforça aquest argument de les competències en matèria de migració per les comunitats autònomes, en aquest cas Catalunya, que exposa Rull?
2: Jo crec que tot el contrari, perquè el que s'ha de fer és veure qui ha rebut més immigrants, qui té més població immigrant i repartir d'una altra manera. Jo, sincerament, al pensar que se li donaran competències a immigració, ho veig molt i molt llunyà, amb tota sinceritat.
1: Ja per acabar, també fem-ho breu. No sé si creus que, com ha passat en altres països de la Unió Europea i d'arreu del món, que on la immigració ha sigut un dels principals pals de paller per les campanyes polítiques dels partits, creus que serà així en el cas d'Espanya i més potenciat per aquest episodi a Ceuta? Creus que això podria canviar tendències de vot o reforçar opinions que ja existeixen?
2: En aquests moments, reforçar opinions. El treball per fer que, per desmuntar els bulos que corren al voltant de la immigració hauria de ser un altre. Molt més consistent, basat en xifres, claríssimament, però també, a lo millor, basat en vagues de consciència d'aquests senyors immigrants que, per exemple, van cada dia a Mercabarna o que cuiden els nostres avis i que facin patent que sense ells no hi hauria la possibilitat de la que s'està parlant.
1: Ho hem analitzat tot plegat amb Ernesto Pascual, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, gràcies per aquests minuts.
2: Una abraçada, que vagi bé.
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
4: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
5: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
4: ¿Pero parece tan fácil?
5: Ese es el secreto.
4: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
1: Passen dos minuts de dos quarts de vuit del vespre i aquesta setmana ja ha començat la brúixola del Ràdio Estadio Catalunya, però avui tenim futbol. A les 8 juga el Barça, el trofeu Gamper, i a les 9 l'Atlético de Madrid. Per tant, avui, quan hauria de començar la brúixola del Ràdio Estadio, començarà aquesta cobertura esportiva del Ràdio Estadio d'aquests dos partits. I al Camp Nou, amb aquesta festa del Gamper, hi tenim el nostre company, el José Agustín Gómez. José, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda, com esteu?
1: Molt bé. José, et volia preguntar per l'ambient, perquè ahir, diguéssim, es fa oficial una cosa que els culers tenien moltes ganes que es fes oficial, que és el fitxatge de Rodri, i avui sempre és una festa. Per tant, l'ambient com està?
6: De moment, jo crec que jo una miqueta decebut.
1: Ah, sí, eh?
6: Jo una miqueta. Ahir s'havien venut 35.000 localitats. S'esperava arribar als 50.000. Jo, de moment, aquí no els veig.
1: I no queda gaire.
6: Pensem que l'estadi ara mateix està preparat per 60.000. Doncs no arribem als 50. 60.000 segur que no. I als 50, hores d'ara, no. Però bueno, encara resten aproximadament 27 minuts perquè comenci un partit del que ja tenim alineació oficial per part del Barça. Joan García Sotapals, Condé, Eric, Gerard, Martí, Valde, línia defensiva, Fermín, Bernal, Xavi Espar, mig camp, Lamín, Hanza i Rafinha, a l'atac. Què et sembla?
1: Escolta, diumenge, debut de Lliga, ara segur que ho comentarem, i un 11 força titular.
6: Sí, sí, sobretot amb la gran novetat de Xavi Espar al mig del camp.
1: Mm-hmm. Sí, que va agradar.
6: És el segon partit consecutiu que ho posa en aquesta demarcació, que originàriament és la seva, ell és més campista. El que passa que el Barça, ja fa tres temporades, el va posar a la banda dreta, ha funcionat molt bé, aquest estiu amb la sub-19 ha guanyat el campionat d'Europa com a mig centre en aquella selecció, fent una gran tasca, a més aportant gols, perquè és un jugador que té arribada a la porteria contrària, té una gran qualitat, sap llegir molt bé el joc, els espais pels companys, i a Hansi Flick, els dos, el darrer partit li va agradar aquesta demarcació, i ara el posa avui en el Gamper, i veurem, de cara al cap de setmana, en la visita de diumenge, 2:15 al Camp de l'Elx, en el primer partit del Barça en aquesta temporada. Recordem que serà la segona jornada de Lliga d'aquest cap de setmana,

0: aquesta temporada, i el Barça jugarà el partit ajornat al seu moment contra l'Atlètic Club el proper dijous, dia 27. Per tant, darrera prova. Darrera prova. I han passat la prova ja els jugadors en quant als aplaudiments dels jugadors a la seva presentació. Vinga, la porra, els més aplaudits.
1: Home, Lamine Yamal segur.
0: Et dono plural. Un.
1: Lamine Yamal segur. El capità, Rafinha.
0: També. No,
1: també.
0: Sí, sí, també.
1: Escolta, Pedri l'estima molt la gent, no em diguis que no.
0: Home, segur. Més.
1: Més, a veure, més noms. Fermín.
0: Segur. Un altre.
1: I diré... innovaré una miqueta.
0: Una nova incorporació.
1: Sí.
0: Una nova incorporació.
1: Rodri, segur, eh?
0: Òbviament. Són els cinc jugadors més aplaudits. I qui ha estat, fins i tot, xiulat.
1: Xiulat? Ostres.
0: Sí. Algun aplaudiment, però molts xiulets.
1: Doncs no...
0: Home, mama, que està molt de moda.
1: No t'ho sé dir. Ah,
0: que ha perdut la capitania provisionalment. Frenkie de Jong. Després, als parlaments, el Rafinha ha tingut un detall molt maco. I és que ha demanat suport pel Frenkie per la situació complicada que està passant amb la seva lesió. També ha tingut paraules el Rafinha com a capità provisional. Recordem que quan es tanqui el mercat els jugadors votaran. Ha fet felicitacions als campions del món. Ha donat la benvinguda als nous i ha recordat que en aquest club s'exigeix guanyar. I també Flick ha tingut el seu parlament, on ha demanat el suport de l'afició per aquesta temporada, on novament volen aconseguir la major quantitat possible de títols. Rodri ja ha sortit amb el 16. No són dorsals definitius, en principi, però Rodri ja ha sortit amb el 16. I Fermín amb el 7 que portarà. Perquè la web de la Lliga, ja ho venim dient els darrers dies, Fermín ja apareix amb el dorsal 7. Per tant, el 16 quedava lliure. És un dorsal que té un lligam molt especial amb Rodri, perquè únicament l'Atlético de Madrid no va portar el 16. Aleshores portava el 14.
1: Ostres.
0: Però a la seva etapa futbol formatiu, el Villarreal i el Manchester City, i aquí al Barça, portarà el 16.
1: José, tanquem-ho, que arriba la cultura a Onda Cero Catalunya, però la gent que hi sigui al camp es pregunta si és massa d'hora per veure uns minutets a Rodri. Tu com ho veus? Creus que tindrà 20 minutets?
0: És que no ha entrenat res. Va passar l'operació petita, ell ja va dir ahir que estava en condicions a disposició de l'entrenador, però l'únic entrenament que ha fet és el Mundial, amb un equip, ha estat el d'aquest matí.
1: Doncs
0: jugarà o no jugarà?
1: No ho sé, bueno. Ho haurem de veure i tu hi seràs allà per explicar-nos-ho.
0: Aquí seré.
1: Per explicar-nos-ho avui i també demà aquí a la Bruixola d'Estiu. Segur que tindrem un moment per preguntar-t'ho. José, moltes gràcies per aquesta cobertura des del Camp Nou. Passa-t'ho bé i, sobretot, fes la feina. I tant.
0: Gràcies, fins demà.
1: Adéu, José.
2: Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
1: Obert boca durant l'informatiu a nivell cultural perquè hem repassat els carrers guanyadors d'aquesta edició de les festes majors de Gràcia 2026, però ara ens queden la resta de qüestions que ocupen el dia en aquesta plana cultural i ens les repassa, com és habitual, l'Eudald Sanz. Eudald, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: I continuem precisament amb cultura popular, amb un apunt de Castells, com vam acabar ahir.
3: Sí, perquè les quatre colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una diada de Sant Magí molt calorosa.
1: A veure, jo em perdo una mica amb folre i manilles i totes aquestes tecnicismes que té el món dels castellers, però quines han estat les principals formacions construïdes? Explica'ns.
3: La Jove de Tarragona ha descarregat dos castells de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, la colla de Sant Pere i Sant Pau ha fet un 5 de 8 i els xiquets del Serralló han optat per la clàssica de 8 amb el 4. Per tant, èxit a totes les colles.
1: Molt bé, i ara, moment de la literatura.
3: Exacte, perquè la llibreria Casa Rutxer ha obert portes a Peramola, a l'Alt Urgell, en un antic local de Caviures, que es diu Casa Rutxer també, inaugurat el 1870 i que va tancar fa gairebé 30 anys. El projecte l'impulsa l'escriptor per a Molí, Ramon Besora, i l'editorial Edicions Salòria. Deixem que Basar ens expliqui el projecte.
4: El donar a conèixer el patrimoni històric, cultural, podríem dir, del nostre país, és un... Vull dir, hauria de ser, doncs, evidentment, el deure de tots, no?, i també de l'Església.

0: una mica més de l'objectiu d'aquest projecte?
1: Doncs es volen centrar en promoure la poesia i donar cabuda a autors del Pirineu. Mm-hmm. Bàsicament volen crear un punt on fer taules rodones i convidar autors.
0: Mm-hmm. Molt bé, i de la literatura i aquest projecte que ens explicava l'Eudald, passem a l'arquitectura.
1: Sí, també en un entorn rural, a l'església romànica de Siurana, a Cornudella de Montsant, al Priorat. Doncs hem de dir que ha reobert aquest estiu al públic. Des de l'arcabisbat de Tarragona volen impulsar les visites en aquest temple, que data del segle XII i XIII. El mossèn de l'església de Siurana, Josep Maria Gavaldà, doncs explica la importància que per ell té obrir el patrimoni a tothom.
2: El donar a conèixer el patrimoni històric, cultural, podríem dir, del nostre país, és un... Vull dir, hauria de ser, doncs, evidentment, el deure de tots, no?, i també de l'Església.
0: I ara, moment que soni la música, obrim plana musical, i de quina manera ho fem?
1: Fem balanç.
0: Concretament, el del Festival de Cap Roig, que ha baixat el taló aquesta passada nit, i ho va fer havent aplegat més de 46.000 espectadors entre juliol i agost, que es diu ràpid.
1: Sí, i amb una ocupació de més del 85%. El director del festival, Juli Guiu, assegura que aquesta 26a edició ha estat una de les millors de la història.
3: Que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes, 9 sold outs... Mm-hmm.
0: És un balanç més positiu d'aquest estiu. Jo crec que n'has portat molts, Eudald, durant aquestes setmanes, i tots eren positius, tots eren d'ocupacions molt altes, que ens explica les ganes que té la gent de viure de la música en directe i de la resta d'espectacles culturals en directe, també.
1: Totalment, perquè Catalunya és terra de festivals. És que a les comarques gironines crec que n'hi ha més d'una... sobre una quinzena. No vull ficar la xifra concreta.
0: I tots amb èxit, i per tant repeteixen, i que hi ha una oferta cultural molt variada, que això és una notícia fenomenal. I com va tancar ahir l'edició, aquest festival de Cap Roig, que ha tancat amb tan bones xifres?
1: Doncs amb un concert de Miguel Ríos, que va comptar amb un convidat molt especial, que és Manolo García. Mm. L'andalús i el català han cantat plegats Insurrección, que és el tema que sona, i, bueno, sens dubte, un dels moments més especials de la nit va ser un bon inici amb la cançó Bienvenidos. I això és totalment...
0: No, que no és aquesta, la cançó Bienvenidos de Miguel Ríos. Hem canviat de qüestió. Ara parlem del lead de la Schubertiada, que ahir ja explicàvem alguna cosa.
1: El baríton Johannes Martin Kranzl i el pianista Hilko Dumo actuen aquesta nit a 8:45 a la canònica de Santa Maria de Vilabertran.
0: I quins temes ens porten?
1: Doncs porten obres, evidentment, de Franz Schubert, de Frank Martin i de Mahler. És un recital íntim basat en la mort i en la condició humana. Per tant, un canvi de registre bastant fort.
0: Molt bé, déu-n'hi-do, avui com has vingut de carregat, Eudald. Hem parlat de castells, de literatura, d'arquitectura i també de música de tota mena, de Miguel Ríos passant pel lit de la Schubertiada. Eudald, demà és dijous, ja anem encaminant aquest final de setmana, a veure amb què ens sorprens.
1: A veure què hi ha. Adéu.
4: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272. Verisur.
0: I moment d'agafar la màquina del temps. No sabem cap on ens portarà avui, però per això tenim aquí a l'estudi el Diego Fernández perquè ens ho expliqui. Diego, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda, Joan.
0: Avui dimecres, per tant, toca conèixer un nou personatge.
6: Efectivament, avui és dimecres i, per tant, toca el que tu dius, conèixer un nou personatge. Tornem a pujar a la màquina del temps per conèixer un metge que va salvar milions de vides amb un gest tan senzill que avui dia ens sembla increïble no fer. És una acció que fem abans de menjar, de cuinar o de curar-nos una ferida. Ahir suposo que sí, però jo t'ho he de preguntar. Saps de quina acció estic parlant?
0: Entenc que és rentar-nos les mans.
6: Efectivament.
0: Que es fa amb aquestes accions i moltes altres i que s'ha de fer. Vas dir com tothom ho fes, jo crec que la gran majoria sí, però s'ha de fer per la seguretat teva i la dels altres, en el cas que cuinis.
6: Sí, aquest metge va donar la importància que té avui dia a rentar-se les mans.

0: Així que, si et sembla, pugem a la màquina del temps i veiem com va passar.
1: Vinga, pitgem els botons necessaris. Tot ja llest. I som-hi, viatgem. On ens porta la màquina avui?
0: Doncs la màquina ens porta a Viena en els anys propers al 1840, però abans de parlar del nostre protagonista t'has d'imaginar com eren els hospitals d'aquella època. Avui dia un hospital és un lloc impolut i escèptic, però a principis del segle XIX eren molt diferents. Els hospitals no comptaven amb mesures higièniques i l'orina, el vòmit i altres fluids corporals quedaven moltes vegades sense netejar. De fet, el personal caminava amb mocadors al nas per evitar la mala olor. I aquí és on comença el problema d'avui, que és la higiene. Els metges no es rentaven gairebé mai les mans ni tampoc rentaven els instruments quirúrgics, una cosa que ara seria impensable.
1: Sí, és una via d'entrada de virus i de més malalties, per tant, que en un hospital no es faci, diguéssim, és contraproduent, seguríssim. Sens dubte, jo no m'operaria en un lloc així, clar.
0: No, ni jo, però si t'explico com eren les sales d'operació, se't treuen les poques ganes que podies tenir. Al mig de la sala hi havia una taula de fusta, evidentment sempre tacada de sang d'operacions passades,
1: evidentment.
0: I el terra estava cobert de serradura per absorbir la sang. Fins i tot hi havia una figura que estava pagada i que cobrava més que els metges, que era el caçador d'insectes que s'encarregava de treure els polls dels matalassos als hospitals.
1: Cobrava més que els metges, eh?
0: Sí, efectivament.
1: Mare de Déu, era més perillós anar a l'hospital que quedar-se a casa, gairebé.
0: Totalment. De fet, les taxes de mortalitat quan s'atenia els malalts als hospitals eren entre 3 i 5 vegades més altes que a les cases. Per això, la gent les anomenava les cases de la mort. Però és en aquest context que neix el nostre protagonista, que és l'Ignaz Semmelweis. Va néixer l'1 de juliol del 1818 a Budapest i va estudiar medicina a Viena. I per acabar treballant d'obstetra a l'Hospital General de Viena, precisament.
1: I com se n'adona el bo d'en Semmelweis que la pobra, per no dir nul·la, higiene dels hospitals podria ser efectivament un problema?
0: Doncs no se'n va adonar des del principi. En arribar a l'Hospital de Viena va veure que la febre puerperal o febre postpart, una infecció greu que afectava les dones i els fills després de parir amb febres altes i dolors terribles, s'emportava la vida de moltíssimes dones. En alguns hospitals era fins al 30%. Però el Semmelweis va notar una diferència entre dues sales de maternitat que eren idèntiques i això va fer-li observar més enllà. La primera clínica era atesa per estudiants de medicina, homes, i la segona per llevadores. I el cas és que la sala d'estudiants tenia una mortalitat 3 vegades més alta.
1: Ja m'ho ensumo, però aquesta diferència tan elevada, a què s'atribuïa?
0: Doncs no sabíem ben bé a què atribuir-ho, però va trobar la causa real per accident l'any 1847. Un científic i metge amic seu va morir després de tallar-se accidentalment el dit amb un ganivet de dissecció durant una autòpsia. I en veure els símptomes del seu amic, el Semmelweis se'n va adonar que eren exactament els mateixos que les dones amb febre puerperal.
1: Ep, i aquí ja tenim el nexe d'unió.
0: Exacte, els estudiants de medicina anaven directament de la sala de dissecció de cadàvers a atendre els parts sense rentar-se les mans. Com que no utilitzaven guants ni protecció, era habitual que portessin trossos de carn o teixits a la roba i a les mans, i les llevadores de l'altra sala, en canvi, no realitzaven autòpsies i no tenien doncs, aquests fluids. El Semmelweis va comprendre que transportaven el que va anomenar partícules cadavèriques invisibles dels morts a les mares.
1: Tota la lògica del món, realment, el que passa és que, com deies, potser en aquella època no els deien germans perquè no ho veien, no? I eren partícules cadavèriques invisibles.
0: Sí, sí, i hem de recordar que en aquell moment no es coneixia, doncs això, el que tu dius, l'existència dels germans ni dels bacteris. Es pensava que les malalties venien dels miasmes, uns núvols de vapor verinós. I bé, el Semmelweis va instal·lar un cubell amb una solució de calç clorada i va col·locar un cartell amb una frase. Rentis les mans. Tom, que venia de la sala de dissecció, s'havia de desinfectar les mans abans de tocar el pacient. I saps què va passar?
1: Home, pel que dius, si rentaven les mans, la mortalitat havia de baixar, com passa ara.
0: Doncs, evidentment, va caure en picat. La taxa de mortalitat en la sala dels estudiants va passar de més del 18% a l'abril del 1847 a poc més del 2% al maig del mateix any, i en alguns moments va baixar fins a l'1%.
1: Un petit gest, però que canvia vides.
0: Sí.
1: A veure si aquesta és una història d'algú que se'l recorda com es mereix, com un heroi,
0: doncs,
1: o no.
0: Doncs, com acostuma a passar a les històries que t'explico, en realitat va passar tot el contrari. La comunitat científica es va resistir frontalment a acceptar la seva teoria, perquè, per una banda, el Semmelweis no podia explicar científicament per què funcionava el desinfectant, ja que la teoria dels gèrmens encara no existia, però sobre

0: Sobretot va ser per un tema d'orgull professional. Molts metges es van sentir ofesos perquè la teoria implicava que ells mateixos havien estat provocant la mort de les seves pacients.
1: Encara que no sabessin per què, si donava resultats ho haurien d'haver aplicat, això està clar. Van posar el seu orgull per damunt de la ciència i la salut.
0: Exacte, van titllar el Semmelweis de boig, no li van renovar el contracte a Viena i va haver de tornar a Hongria. El 1861 va publicar un llibre explicant la seva teoria, però no va tenir cap èxit i es va acabar aïllant professionalment mentre la seva salut mental es deteriorava molt ràpidament. Va caure en una depressió profunda, es va tornar alcohòlic i va començar a donar signes de demència precoç. I el 1865 un col·lega el va enganyar dient-li que anaven a visitar un nou institut mèdic i el va portar a un hospital psiquiàtric a Viena. Quan el Semmelweis se'n va adonar, va intentar fugir i els guàrdies el van apallissar salvatjament, li van posar una camisa de força i el van tancar en una cel·la sense llum.
1: Mare de Déu, ja veig perquè en aquella època tanta gent li feien por, els metges i els psiquiàtrics. I ara pregunto, acabaria sortint d'allà el Semmelweis? Resolem aquesta història, va.
0: Doncs aquesta setmana deu ser la de les ironies, perquè aquesta història també acaba amb una ironia tràgica. Va morir dues setmanes després d'aquest ingrés, el 13 d'agost del 1865, a causa d'una sèpsia provocada per una infecció a una ferida. Tenia només 47 anys i va morir de la mateixa malaltia contra la qual havia lluitat tota la vida.
1: Interessantíssim, Diego, però porta alguna feliç algun dia, perquè totes tenen un final dramàtic, però com sempre dic en aquests casos, al final la millor notícia és que van deixar una herència espectacular, en aquest cas, com deia, un gest petitíssim, molt interioritzat per tots a la nostra vida i que ha salvat milions de vides, eh?
0: Doncs sí, i posteriorment, amb els treballs sobre gèrmens de Louis Pasteur, Joseph Lister i Robert Koch, la història li va donar la raó. Uh-huh. Avui dia, el Semmelweis és reconegut com el salvador de les mares i rentar-se les mans s'ha tornat en un dels pilars fonamentals de la medicina moderna.
1: Bona feina, Diego, gràcies. Fins demà.
0: Gràcies, fins demà.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
1: Vinga, vinga, vinga, moment de viatjar per arreu. Ahir va ser el torn d'Espanya, a Guadalest, ho recordem, i avui, dimecres, entenc que toca algun lloc d'Europa. Ens ho confirma la nostra companya, la Irene Martín. Irene, com estàs?
3: Molt bé, Joan.
1: On anem avui? A Europa? Es confirmen les meves sospites?
3: Sí, avui anem a Croàcia, a una ciutat envoltada per enormes muralles a la costa del mar Adriàtic i plena d'històries de reis mariners i comerciants. Et fas una idea d'on podem anar avui, Joan?
1: Dubrovnik.
3: Molt bé.
1: Sí. Aleatori, totalment, de qualsevol ciutat croata.
3: Doncs Dubrovnik es troba al sud de Croàcia, a la costa del mar Adriàtic. La ciutat també és coneguda com la Perla de l'Adriàtic, un sobrenom que li van donar per la seva bellesa i per la importància que va tenir en el passat, ja que era una de les ciutats comercials més riques de tota la Mediterrània, on els seus vaixells navegaven per molts països portant mercaderies i establint relacions comercials.
1: I avui, el 2026, què hi trobem?
3: Doncs un centre històric declarat Patrimoni de la Humanitat. Carrers empedrats, palaus, esglésies i places. Joan, et faig una pregunta. Saps quina és una de les coses més sorprenents de Dubrovnik?
1: No, explica'm.
3: Doncs mira, que les seves muralles envolten gairebé tota la ciutat antiga i es poden recórrer a peu mentre veus els carrers, les teulades vermelles, les places i també el mar Adriàtic. Les van construir tan fortes per protegir les ciutats, ja que durant l'edat mitjana moltes ciutats costaneres patien atacs de pirates o d'exèrcits enemics. I clar, Dubrovnik necessitava defensar les seves riqueses i la seva població. A més, en alguns punts, les muralles arriben a més de 20 metres d'alçada i ofereixen algunes de les millors vistes de Dubrovnik.
1: Tenim el context, tenim la història. Ara explica'ns llocs que no ens podem perdre si anem a Dubrovnik.
3: Doncs mira, el primer és passejar per l'Estradun, al carrer principal de la ciutat antiga. És una gran avinguda de pedra blanca envoltada d'edificis històrics, botigues i cafeteries. També recomano visitar el Palau del Rector, que durant segles va ser la seu del govern de la ciutat. I un altre lloc imprescindible és la fortalesa de Lovrijenac, construïda sobre una enorme roca davant del mar, on des d'allà les vistes són espectaculars i es pot entendre molt bé com es defensava la ciutat.
1: I pel moment que més m'agrada, per l'hora de dinar i també sopar, que hi podem menjar, Dubrovnik? Sorprèn-me, no tinc ni idea.

0: Doncs mira, la gastronomia de Dubrovnik té una gran influència mediterrània. Això vol dir que el peix i el marisc són els grans protagonistes. Un dels plats més típics és el peix a la graella, cuinat de manera molt senzilla perquè es noti el sabor del producte fresc. També és molt popular el risotto negre, elaborat amb tinta de sípia que li dona el seu color negre. I per últim, un altre plat tradicional que recomano és la busara, una recepta de musclos o gambes cuinats amb all, vi blanc i julivert.
1: I jo sé que tu ets molt de dolços, sí. De les postres. Sí. Què tenim?
0: Doncs mira, molts visitants proven els dolços elaborats amb ametlles, figues i mel, productes molt tradicionals de la zona. Dubrovnik amaga algunes històries molt curioses, com per exemple que durant molts segles va ser una república independent coneguda com la República de Ragusa, on tenia les seves pròpies lleis, els seus governants i una gran flota comercial que navegava per tota la Mediterrània. També és sorprenent saber que la ciutat va patir un fort terratrèmol el 6 d'abril de 1667 que va destruir gran part dels edificis.
1: I si avui ens la recomanes per visitar-les, que es va reconstruir correctament.
0: Sí, exacte, ja que els habitants van treballar durant dècades per tornar a aixecar la ciutat. I l'última curiositat d'avui és que durant la Guerra dels Balcans, als anys 90, Dubrovnik va patir diversos bombardejos, però tot i això la ciutat va ser restaurada i avui torna a ser quasi abans que abans.
1: Molt bé, aquesta ha estat la ciutat d'avui, Dubrovnik. Hi has anat mai, tu, Irene?
0: No, però tinc moltes ganes d'anar.
1: És que a Croàcia...
0: Sí.
1: Diuen que és cara, eh? Diuen
0: sí.
1: Que els preus, diguéssim, no acompanyen amb la bellesa de...
0: Però és molt bonic.
1: Dels paisatges, però diuen que és molt bonica aquesta
0: sí.
1: Ciutat i d'altres que té aquest país. Com dèiem, una ciutat, Dubrovnik, plena d'història, muralles i racons únics davant del mar Adriàtic. I demà, Irene, alguna pista perquè la gent pugui esbrinar-la abans d'hora?
0: Doncs mira, demà anem a Argentina, a una ciutat de la Patagònia, Argentina.
1: Mare de Déu, o sigui, demà agafem el
0: sí.
1: Vol i facturem, eh? Molt bé. Irene, sí. Gràcies. Demà descobrim quin lloc de la Patagònia s'amaga.
0: Gràcies. Vinga, a tu. Adéu.
2: Estàs escoltant La Brúixola d'Estiu a Onda Cero Catalunya.
3: Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó.
1: Festa major, com les que tenim a finals d'agost. Ara ve Gràcia, ve Sants, en tenim moltes, a Barcelona, però aquestes, home, tenen un racó especial per als barcelonins, Ferran. A tu t'agraden molt?
4: A mi m'encanten les festes majors. Sí. A tu també, eh?
1: Sí, m'agrada molt, perquè a més tenen plans molt diferents. Pel matí són una cosa i per la nit una altra totalment diferent.
4: Hi ha molts grups d'artistes alternatius que tenen l'oportunitat de tocar.
1: Sí, exacte. Falten espais pels grups alternatius i amateurs. Escolta, una cosa que et volia comentar avui... Ferran ha estat molt atent aquesta tarda, des de les 6, perquè s'ha fet el repartiment de premis dels carrers decorats de Gràcia. I han trigat una estona. Pensava que ho podríem dir a l'informatiu.
4: Carrers i places.
1: I places també, clar, és que teníem feina. A veure, tenim els noms ja?
4: Tenim els noms. Anem a escoltar qui ha estat el primer guardonat per aquest premi de carrers o places de la Vila de Gràcia.
5: Amb 435 punts del jurat, primer premi d'honor del concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2026 a la plaça Rovira.
1: Una plaça.
4: Plaça Rovira, per això he fet aquesta correcció, perquè les places també participen en aquest premis de la Vila de Gràcia, aquestes famoses i emblemàtiques festes tradicionals de la capital catalana, per la plaça Rovira i Trias per la seva decoració batisca Forovirusques, per commemorar i celebrar el 20è aniversari de l'àlbum d'Antònia Font.
1: Ah, mira.
4: Per tant, mira, tot aquí de casa, Catalunya.
1: No sé si era una de les candidates, però ha guanyat aquesta plaça que, si la memòria no em falla i no vull ficar la pota, no ha guanyat gaires premis.
4: Jo diria que cap, ho he de confirmar, perquè el premi s'acaba de donar ara mateix, he vingut corrent aquí a l'estudi, però jo diria que no. I a més, hi havia molts carrers i places que tenen decoracions molt boniques, però han coincidit 5 temàtiques del Senyor dels Anells i, per tant, suposo que el fet de coincidir limitat l'oportunitat perquè, sí. Per exemple, el tercer premi s'ha emportat al carrer Llibertat amb una decoració del Senyor dels Anells i el top 2 s'ha emportat al carrer de Mozart per l'hivernacle encantat. Recordem que aquests decorats es poden visitar fins al dia 21, fins divendres, que és quan acaba la festa major d'aquesta Vila de Gràcia.
1: Doncs ja tenim els noms dels premiats. Vagin d'hora perquè s'emplenaran de gent segur. Ens ho ha abordat això el Ferran. Ferran, moltes gràcies.
4: Vinga.
1: I nosaltres tanquem aquí una nova brúixola que ha sigut possible gràcies a l'assistència tècnica del Vicenç Armero. I tornem demà a la mateixa hora que sempre, a les 7 de la tarda. I ara, el Gamper i el partit de l'Atlético de Madrid a les 9. Vinga, fins ara.
6: Pero...

0: tu aliado profesional ahora en tu móvil. Compra más rápido y trabaja mejor. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: En Murcia, Sevilla y Jaén hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 14 de agosto, Eurojackpot de la 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que les podéis felicitar forever, lo que duran los premios. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
2: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Viatgem fins a la costa atlàntica del Canadà, a Nova Escòcia, per descobrir Lunenburg, una petita ciutat marinera situada a poc més d'una hora de Halifax. El primer que es veu és el port. Barques de pesca, molls de fusta, magatzems davant de l'aigua i cases pintades de vermell, de blau, de groc o de verd. El centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO perquè conserva molt bé el traçat colonial britànic del segle XVIII. Els carrers pugen des del port en pendent, amb cases de fusta, porxos estrets, finestres blanques i façanes que semblen pensades per resistir hiverns llargs i vent de l'Atlàntic. Lunenburg també està molt lligada a la construcció naval. Aquí va néixer la goleta Blue Nose, que fins i tot apareix a les monedes de 10 cèntims. Una visita comença caminant pel waterfront, la façana marítima. Allà hi ha Fisheries Museums of the Atlantic, on es pot entendre com vivien els pescadors de bacallà, com funcionaven els vaixells. Després toca pujar cap al centre, fins a l'església anglicana de St. John, una de les més antigues del Canadà, i perdre's pels carrers amb cases victorianes, petits tallers, llibreries i cafeteries on fa olor de cafè i de pastís casolà. A taula, Lunenburg és Nova Escòcia en estat pur. Llagosta, vieires, cloïses, peix fumat i seafood chowder, una sopa cremosa de peix i marisc molt típica de la costa atlàntica canadenca. I si queda temps, molt a prop hi ha Blue Rocks, un petit port de roques fosques, cases de pescadors i barques de colors. És una de les postals més tranquil·les de la zona, sobretot a primera hora del matí, quan l'aigua encara és plana. Lunenburg és fusta pintada, port, tradició naval i cuina atlàntica. Una escala perfecta per recórrer la costa sud de Nova Escòcia amb cotxe, entre fars, badies petites i pobles que encara miren més al mar que la carretera.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, d'història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

0: Doncs sí, ja ha passat una setmana, perquè la gent, els nostres oients, van adonant-se, no?, de que els dies passen quan dius, escolta, ja torna a ser la secció de sèries, ja torna a ser el Robert Calvo amb la de Jean, ja torna a ser... Doncs sí, ja torna a ser dimecres. Tornem a tenir tertúlia amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, clar que sí,
1: home. Bravo, bravo. Ja és dimecres. La família Bravo està aquí.
0: Efectivament, efectivament, perquè ja és dimecres, ja ho podem celebrar així. Els dies passen, eh? Sembla...
1: Però marquem el calendari, nosaltres.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Tu escoltes dimecres, o sigui, els oients... Sí. Escolta'm, dimecres... Estem a dimecres.
0: I estem a dimecres, a més, clar.
1: T'escolta la veu el David Morales, a tu i a mi.
0: Sí, sí. Diuen,
1: ja està, ja estem. Està. Vull dir, no cal mirar el calendari.
0: No. Bueno, a veure, és com tot, vull dir, és com de dir, no, tinc el cotxe aquest m'avisa, no cal mirar els semàfors, no. En general, estaria bé que miréssim el tot, no?
1: Jo el del semàfor ja és una cosa més de molta seguretat, eh?
0: Sí, sí, no, és importantíssim. Bueno, el tema

0: del semàfor ja l'hem tractat molts cops. No em vull posar nerviós perquè cada dia la cosa va pitjor, per tant, doncs, en fi, corramos un...
1: El tema dels semàfors és, i a més els peatons, és horrible, eh?
0: Tothom.
1: Falten, ningú s'espera, perquè clar, donen tant...
0: Sí.
1: Que la gent es desespera.
0: Sí. Bueno, llavors el que hauríem d'aprendre és esperar, no? Que per això estan... Ja. Per això clar. Estan... I estan pensats per evitar precisament el que qui se'l salta no entén, que és els accidents. Però bueno, en fi, no ens volem posar nerviosos. Anem amb coses agradables,
1: no,
0: Marta.
1: Jo he agafat més d'una persona del braç perquè anava amb el telèfon i no s'ha donat compte que estava dormint.
0: Imagina't, eh? O sigui, va salvant vides, la Marta.
1: No, que és així. Perdó, però és que està... Dic, és que... Perquè, clar, si li parles, tampoc t'escolta.
0: No, doncs perquè molts cops van amb el mòbil.
1: Ja sé que no és correcte, però és que si no...
0: Bueno, va circular
2: una... Ja pot sortir una bonita amistat, no?
0: Una bonita amistat. Todo empezó con un agarrón, eh? Sí, el que passa és que fins i tot va haver algun cas d'algú que va intentar agafar perquè no... Recordo un cas, perquè no caigués a una via i després va haver una denúncia de pel mig perquè l'havia agafat i l'havia tocat. Vull dir que el món de vegades se'n va...
1: Ja sé que no és molt correcte i que em poden dir, pues ara et denuncio per acoso.
0: Per això et dic que, vull dir, és que és molt complicat. S'està complicant molt viure. Per tant, és... Sí. No, anem amb coses més agradables. Parlem dels Jocs Olímpics. Fa dies que estem parlant.
2: Sí.
0: És molt agradable.
1: Ja s'han acabat.
0: Sí, per això et dic que també és una sensació d'aquestes de que tot ha passat molt, molt de pressa, no? I han
1: molt
0: estat
1: ràpid, sí.
0: Molt ràpid, eh? Sí. Han estat uns Jocs Olímpics d'hivern que en principi doncs, no ens criden mai molt l'atenció perquè no som una potència, però bueno, hem aconseguit medalles, cosa que és molt de celebrar. A veure si això fomenta doncs, que la gent vulgui participar més. Hem tingut la polèmica que ja vam comentar, doncs, de les gomes, dels preservatius que se'ls hi van acabar. No tenim la xifra final de preservatius, no tenim aquesta dada.
1: Suposo que faran
2: un marcador.
1: Memoràndum sí. amb el resum de tot,
0: amb el
1: no?
0: Bueno, dins del resum ha d'estar, però com dèiem amb el David ara, un marcador final, o sigui, com a la marató de TV3. Saps què vull dir? Que al final diguessin, doncs, que sortissin, els presentadors, tots els... A la gala final, o sigui, la cerimònia de clausura, que sortís tothom, i ara estem a punt, al moment que havíeu esperat, i que surt un marcador,
2: I clar, també, clar, és que haurien de fer una altra cosa, que haurien de fer també el medaller.
0: Sí,
2: la medalla d'or, plata i bronze.
0: Sí, senyor. Sí, clar. Senyor.
2: Que més n'han utilitzat.
0: Clar, perquè és important la dada global, però també seria qui han sigut els més importants. I aquí clar. Jo us vull presentar un candidat.
2: Ai.
0: El candidat que possiblement, almenys té la fama de que podria haver-se endut tot aquest premi, és un participant de bobsleigh, d'això que es tiren com si fos, saps? Com si fos una espècie de... Bueno, es fiquessin en un trineu, però dins d'unes tuberies, eh? Sí, seria com... El David li diria bé...
1: Tan perillós.
0: Molt perillós, molt perillós. Allò de sacsejar, jo és una muntanya russa a la bèstia. Eh? Sí. El David li diria bé perquè té aquells problemes amb unes tuberies
2: sí,
0: que no li acaben de drenar.
2: Però l'altre dia ho vaig resoldre, eh?
0: Ah,
2: bueno. Vaig agafar un químic
0: que
2: corria per casa i vaig dir... Mira, o ho arreglo o rebento les tuberies.
0: Val. Quan dius un químic, és una persona que es dedica a la química
2: no,
0: o a un producte,
2: eren uns cristalls de no sé què.
0: Què em dius?
2: Sí, però
0: de l'Himalaya?
2: A més, fa anys que corria per casa una bossa, que de fet la vam comprar en un supermercat francès.
0: Què en dius?
2: I no sé ni per què ho vam comprar, la veritat. I corria
0: història.
2: Per casa, era una bossa, allò de cristalls de soda, una cosa així.
0: Cristalls de soda, és preciós. Sí. Té nom de pel·lícula, eh? Cristalls de soda.
2: Sí, teòricament havies de posar una cullereta.
0: Val, tu vas tirar tot el que quedava. Lo diste todo, eh?
2: Vaig tirar el 50%. Vaig afegir-hi una ampolla sencera de vinagre.
0: Ostres,
2: clar. I allò va començar a fer xup, xup, xup, perquè jo vaig mirar una mica a ChatGPT i vaig dir, escolta, i això com s'utilitza? Em va dir una culleradeta i una mica de vinagre i aigua bullint.
0: Tu vas substituir-lo una mica per un moltíssim,
2: per mig paquet de mig quilo i vaig posar mig paquet, però literalment, mig paquet, i vaig tirar un litre de vinagre, allò va començar a fer xup, xup, xup, llavors vaig tirar una olla sencera de 8 litres d'aigua, bullint.
0: Ostres!
1: Uau!
2: I al principi allò no es va quedar allà.

0: tancat.
1: Estava amb mascareta, suposo, no?
0: No, vaig obrir les finestres.
1: Què dius ara? Perquè, clar, l'ebullició aquesta...
2: T'ho imagina't,
0: bueno, jo vaig tirar i em vaig apartar.
2: Viu al límit, eh? Al David li agrada negar això. No l'intenten en casa, eh?
0: No, sí, exacte. Soc una mica com els, allò de l'hormiguero.
2: Sí, sí.
0: Doncs, igual. I allò al principi es va quedar i es van quedar les piques completament plenes de l'aigua bullint.
2: Imagina't.
0: I de sobte allò va fer... I va desaparèixer tot.
2: Uau.
0: Així que, no sé.
1: M'has de donar el nom del,
2: sí,
1: del producte aquest.
2: El mètode David Morales con cristales chup-chup.
0: Sí, cristales de... Era algo així com cristales de soda.
2: Mare meva. Más mal, sí, sí.
0: És clar, és que com que era francès... No,
2: no, no, clar, vés a saber, eh? Igual que posava, eh? Le cristal de le sodi, eh? I engullir tota la tuberí. Doncs escolta, ideal per la tuberí, que hem d'investigar més, David. Ara sabem que funciona, doncs escolta, potser podem donar... Això ho has de penjar a les xarxes, eh?
0: Sí.
2: Has de penjar el mètode David Morales per a desatascar tuberies.
0: He de dir que després d'haver utilitzat mig paquet, per si de cas encara quedava alguna cosa, vaig fer una segona...
2: Ah, mira, vas fer net, eh?
0: Sí, vaig acabar de buidar el paquet.
2: Molt bé.
0: I vaig acabar de buidar una segona ampolla de vinagre.
2: Val.
0: I està, sí, després ja corria perfectament l'aigua.
2: Això ja va com mai. Doncs lliguem el buidar el paquet, amb això que estàvem dient, de qui hauria sigut el campió dels Jocs Olímpics d'hivern, en quant a, anem a dir, quantitat, en quant a èxit, perquè el que es va llançar per les tuberies de l'equip suís tenia un nom molt concret que, bueno, s'ha fet molt viral. Escoltem el moment en què els suïssos es llencen amb el seu, d'allò, tuberí avall, després de passar els cristalls aquests de soda, doncs es llencen, diu, ja han tirat los cristales, tírate tu. I ens quedarem amb el nom d'aquest atleta.
3: Vamos con Suiza. Importante este empuje, hay que entrar hasta dentro.
2: Entra hasta dentro, ¿eh?
3: Al final el Achican, además estaban empatados con el equipo británico.
4: Y se le ha ido un poquito de morro.
2: Del morro, ¿eh? Morrote.
3: 5-6, una velocidad punta. No está mal, esto le va a ayudar y efectivamente levanta otra vez el crono. Vamos a la meta con Suiza, con Cedric Follador y sus compañeros, que se va a colocar primero provisional. Grande Follador, grande.
2: Grande Follador.
0: Perdón?
2: Grande Follador, Cedric Follador. Així es diu, sí. De fet, això ha fet que, doncs, a la xarxa, si tu poses el gran follador o el follador suizo, doncs, per primer cop, el buscador no et proposa coses eròtico-festives, sinó et parla d'esports. Llavors, clar, home, clar, el gran follador... és l'atleta, en aquest cas, no sé com es diu, el bobsatleta, bueno, com es digui, doncs, Cedric Follador. Clar, alguns deien, no se pronuncia Follador, se pronuncia Follador. Bueno, és igual. Escrit posava Follador amb doble L, m'entens? A partir d'aquí, doncs clar, tu imagina tot l'estadi, allò, la cerimònia de clausura, no? En the winner i el guanyador del trofeu a qui ha fet servir més els temes, Cedric Follador, tots Follador, perdó, però vull dir que és així, és que es diu així aquest home, no es pot dir d'una altra manera.
1: Clar.
2: Follador, amb cartells, no? Follador, bueno, ja m'enteneu. Estoy aquí, no? Clar, home, m'ha generat joc, vull dir, és d'aquelles coses que... Sempre s'havia fet amb els cognoms d'alguns atletes, però sempre li busques, no?, que faci certa gràcia, no? Bueno, per exemple, hi havia un marxador que es diu, bueno, que es diu encara Chocho. I clar, sempre fa gràcia, no?, veure que té en el dorsal que posa Chocho, no? Bueno, doncs són aquestes coses que dius, a veure, si es diu així, no es pot dir d'una altra manera, no?
0: Hi ha el cognom Polla, també.
2: Sí, però sí. Per això, que vull dir que, clar, quan ho poses en el dorsal i poses escrit, doncs clar, vull dir, veus el pobre marxador que està suant, dius, està sudando el... Ja m'entendeu? Sí. Doncs, clar, és que és així, no?, o sudando la...
1: Folla, jo coneix un senyor, una persona, un profe, que
2: sí.
1: Es diu Condom, de primer cognom, Condom, eh? Però ell

0: es posa sempre una C i posa sempre el segon cognom, el Bosch.
1: Veus, home.
0: Perquè, clar, els alumnes és la xirigota, clar.
1: Sí, sí, sí. No, no, és...
0: Clar, condon.
1: Sí, sí, sí.
0: No, automàticament, no?

0: es faci viral en aquest aspecte. Bueno, anem a comentar un dels temes de la setmana, evidentíssimament. No pot ser d'una altra manera que els Therians, tot això que doncs ha fet que ara el jovent doncs se senti animal. Perquè hi ha gent que està pensant que això és disfressar-se d'animal. No, no, no. Disfressar-se d'animal, això es fa habitualment en mil i una situacions i això ha passat sempre. No, no, en aquest cas és que se sentin animals, no? I, evidentment, aquí com tot, això ho eren poques persones, jo crec, que les que d'això, però tothom s'apunta a una festa, em sembla a mi, no? I llavors, clar, s'ha magnificat. Jo crec que hi ha molta gent que ens està prenent el pèl directament i el que vol directament és sortir a la televisió i que en parlem i que les hagan casito una mica, eh?
1: Clar.
0: I crec que aquí hi ha un debat interessant, perquè al final cadascú, doncs, escolta, que senti, cregui fins a cert punt el que vulgui, fins a cert punt, eh? Que tampoc no s'hi val tot. Però jo crec que aquí el debat està en fins a quin punt, parlant molt d'aquestes coses, no ho estem magnificant. És a dir, no estem fent un efecte crida. I això em sembla que és un debat interessant, perquè, primer, hi han coses que des d'un punt de vista de psicologia els psicòlegs et dirien, no, això és una patologia. I el que no, ningú pot fer és fer una moda d'una patologia. És a dir, ho exagero, eh? No dic aquest cas, perquè jo no sóc professional de la psicologia, però hi ha coses, no? Algú que tingui tendències, jo què sé, doncs m'ho invento, a matar gent, doncs un psicòleg, un psiquiatre et diria, no, això és una patologia, això s'ha de medicar o això s'ha de tractar. No es pot permetre, no? És que jo em sento així. No, miri, hi ha unes normes. Vull dir, vostè no es pot sentir així. No pot tenir aquestes, no? Doncs, jo no dic que sigui aquest el cas, jo parlo d'un cas exagerat perquè no hi hagi dubte possible, no? Hi ha un punt en el que passem el que és jo sóc, jo em sento, jo vull ser d'aquesta manera, i la irracionalitat o la patologia. Llavors, quan una cosa és patològica, que és malaltissa i que pot portar conseqüències o problemes, el que no podem fer, o si ho tractem en els mitjans, és fer-ho de manera rigorosa. No pel hi-hi-ha-ha purament, perquè que nosaltres ho fem perquè fem hi-hi-ha-ha de tot, perquè ens agrada, ens considerem d'entreteniment. Jo parlo dels programes que són informatius, dels programes que són més seriosos, que llavors estem fent un efecte crida. No sé, Marta, David, com ho veieu? Marta, per exemple, la primer.
1: Sí, clar, estic d'acord amb tu. Estan fent una... Perquè la gent això ho fa per què? Per cridar l'atenció, com tu has dit, no? I estan fent un efecte crida que la gent moltes vegades és una, allò de... Per què estàs aquí? Bueno, perquè jo em sento... Però després vindrà una altra moda o una altra persona li donarà per dir que s'ha de sentir no sé què i canviarà. O sigui, és algú que no està interioritzat ni és algú que realment senti d'una manera ferma i que diguis, jo estic convençut que em sento tant. Potser alguna persona sí, però tots els que surten, que han sortit als mitjans de comunicació, crec que no.
0: Estic d'acord.
1: És com si tu dius, avui m'aixeco i em sento porta.
0: Exactament, exactament.
1: Eh?
0: Exactament.
2: Sí. Al final,
0: digues, David, digues.
2: Hem de veure una mica quin és el públic que té això, que és gent molt jove i que amb això que intenten cridar l'atenció o sentir-se dintre d'un grup.
0: Estic d'acord.
2: I això ho hem vist en l'adolescència, al final. Quan nosaltres érem més joves era d'una altra manera, però existien també els grups. I,
0: estic d'acord.
2: Bueno, era...
1: I també passar-s'ho bé, no?
2: Clar, llavors eren els heavies, sí, sí. Eren els maquineros, eren sí. Els, i el que intentaven era sentir-se identificats amb un altre grup de persones amb els quals doncs, poder tenir afinitats.
0: Estic d'acord.
2: Això és una mica...
1: També... No? Clar.
2: Exacte, i sempre hi ha hagut qui ha volgut cridar l'atenció.
0: Això part, sí.
2: I, bueno, hi havia una mica... Això ho veus i és una cosa que s'utilitza molt com a recurs a les pel·lícules americanes dels populars, no?
0: Sí, sí, sí,
2: de l'institut.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs
0: sí.
2: això ve a ser una miqueta el mateix. El que passa és que, com que hem arribat a un punt en què...

0: a causa de les xarxes socials. Tot està tan espectacular i cada vegada s'ha d'anar un pas més enllà.
1: Sí, senyor.
0: Per poder cridar l'atenció, doncs s'inventen aquest tipus de coses per cridar l'atenció i de vegades per sentir-se identificats amb altres, potser perquè és aquella persona que no té res a destacar i necessita doncs, trobar el seu què. Doncs, jo crec que és el que ha passat sempre, el que passa és que ara doncs, les xarxes socials el que fan és amplificar-ho tot i crear bueno, bajanades, perquè com que sí, es fan els reptes virals i s'ha de ser el més burro per poder destacar, doncs ens trobem amb aquestes coses.
1: Aquí hi ha molts temes, perquè aquest que dius que ho associes amb, això, amb els reptes virals, just ha coincidit amb el temps de que han ingressat a molta gent perquè havia consumit paracetamols fins al límit, no? És a dir, que aquí hi ha un punt de dir, no, són nens, els has de deixar... Bueno, però si són nens no poden fer servir xarxes socials, perquè si no precisament pot passar això, no? Que és, que és un dels debats que estem tenint aquests dies. Però per una altra banda, o sigui, no tot s'hi val, no tot s'hi val. I hem de posar límits, perquè si no, actualment sí que tot s'hi val perquè no hi ha límits, perquè no es persegueix aquest tipus de coses. Tot el que suposi, i parlo també dels streamers, tot i que suposi un risc pels espectadors, hauria d'estar perseguit i penat, perquè és imputable a qui hagi fomentat o compartit conductes perilloses, se l'ha de penar. Perquè això ha contribuït a que algú pugui haver pres mal, no? Igual com les escenes d'acció, ficava allò de hecho por especialistas, no lo intenten en sus casas. Era per evitar precisament que algú els pogués demandar per allò, perquè és que jo he vist que amb aquest producte o amb aquest cotxe podies fer no sé quina baixada saltant. No, no, escolti, això no ho pot fer. Estem ficant lo espectacular que és aquest cotxe, però vostè no pot fer això, no? Doncs una mica, aquí estem fent el contrari, aquí estem motivant a que la gent faci autèntiques barbaritats, no? Això per una banda, però sempre hi hauria algú que podria dir, bueno, però no fan mal a ningú disfressant-se així. Ojo que estem al límit, perquè jo he vist vídeos de... Un vídeo era... Terians mexicanos ya empiezan a... Mexicanos, perquè és el que havia vist en el vídeo, perquè si ho veieu en algun lloc. Ya empiezan a consumir comida de perro, perquè se sienten perro. Ojo, cuidado.
2: I alguns viuen a unes gàbies, també,
1: Bueno, mira, si volen viure en gàbies, també hi ha gent adulta que li agraden coses de mazmorres i coses d'aquestes. Però el que et vull dir és que alimentar-se ja amb els premis aquests de... Que haz esto y te tira un premio com els gossos, com els animals. Sí. Cuidado, Cuidado, ja. Perquè bueno, se'ns està anant moltíssim,
0: O no només això. Jo he vist vídeos en què van als parcs on hi ha gossos a interactuar amb altres gossos. Evidentment, el llenguatge d'un gos no és el d'una persona. I per molt que intentis imitar i ensumar i bordar, el llenguatge corporal que té un gos a la vida i en les seves interaccions entre ells no el pots arribar a imitar, perquè no tens la ment d'un gos. Per tant, el dia que un gos es giri i els mossegui, el problema el tindrà el propietari del gos.
1: No només que els mossegui, que faci també altres coses. És que, és que estem jugant ja amb foc. O sigui, la societat ja està jugant amb foc d'una manera molt animal, i mai millor dit. I precisament per plantejar la hipòtesi de que aquí hi ha una intenció de que me hagan casito i de coses que són absurdes, jo ho elevo al següent nivell, que seria el següent. Estirant el fil de... Crec que ha sigut el David que diu que no es disfressen de... O la Marta, que no se senten una porta. Jo us plantejo la següent hipòtesi. Clar, te sents animal perquè és molt divertit ser animal, no? Des del teu punt de vista. Però us heu fixat que no ha sortit la moda... Dius, és que jo m'identifico amb una rumba i em poso a netejar el pis? És a dir... perquè si algú s'autoidentifiqués com una aspiradora i anés traient la pols dels edificis, jo diria, ole tu, saps? Perquè, mira, estàs contribuint a la societat, però ningú s'autoidentifica amb coses que es comporten una feina o una responsabilitat o una cosa pel benefici dels altres. No, si tu te sents un animal, tu pots fer el que vulguis, però no contribueixes en res. Mira, si algú em digués, mira, jo és que me siento perro guardián, i de cop i volta vigilaré els parcs, no? De...

0: de que no hi hagi malhechores, ole tu, sí, perquè estàs contribuint a la societat. Però, si no, té molt a veure amb l'egocentrisme, en sentir-te important i en fer coses que...
1: Atirar l'atenció perquè la gent se n'adoni que estàs allà.
0: Evidentment. Ningú s'autopercep... És que, mira, jo sempre hagués volgut ser bomber i, com que, i pues mira, no he pogut, però m'autopercep com a bomber o com a policia. Fabulós. Anem a fer servir aquests desitjos de la gent pel bé comú. Però aquí no hi ha bé comú. Aquí només hi ha el potenciament. Perquè si realment, i aquí és on vaig, i permeteu-me una mica de crítica social, però simplement des del punt de vista d'observador, o de monologuista, digueu-li com vulgueu. Però és el dir, escolta, fixeu-vos, si tu realment et sents un animal, poso molts interrogants, però si realment fos així, caldria que la demés gent ho sapigués? O és que ho fem públic perquè així surto als mitjans i surto a les xarxes? Pensem-ho, això. Necessitaries una màscara? Necessitaries posar-te una màscara i fer una quedada perquè vinguin els mitjans de comunicació? Sincerament, ho dubto. Perquè quan la gent de veritat se sent una cosa, és aquella cosa. I no necessita anar ficant-se màscares i històries. No ho sé. Plantejo el dubte, que segur que com tot hi ha casos, però parlo de l'exageració simplement perquè fem aquestes reflexions. Ja està. Quan algú se sent d'una determinada manera, és d'aquella determinada manera. No s'ha de... No s'ha d'engatussar de mil i una històries. Ets
1: no,
0: i ja
1: ha de
0: està.
1: Demostrar-ho. O sigui, no ha de mostrar-ho. No ha de mostrar-ho.
0: No ha de mostrar-ho, exactament.
1: Mostrar-ho.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, és... Com tot, ho podem deixar en anècdota. Ai, com sou... Quants cops he escoltat allò de... Ai, no d'allò, deixa'ls, que són nens. Sí, sí, sí. I després aquests comportaments acostumen a anar pitjor de grans, Vull dir que a vegades l'excusa de... Ai, és que són nens... No invalida que l'educació... Educar vol dir això, precisament. Educar no és... Mira, heu d'estudiar això per l'examen. No. Educar és dir el que està bé i el que no. Perquè si no... Com a societat ens anem a la porra, què vols que et digui? No, Marta? És que educar, nosaltres que som docents...
1: És que tu has d'ensenyar la gent a discernir entre una cosa i l'altra.
0: Efectivament.
1: Una altra cosa és que després, quan la persona va adquirint més experiència i més informació i més formació...
0: Efectivament.
1: Pugui tenir el criteri de dir, bueno, doncs ara, mira, jo em sento així i vull fer això.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: per
0: sí.
1: propi criteri. No sí, per, sí. Perquè, bueno, sí... pertanya a un grup especial, com pot ser aquest, doncs està molt bé, però què més? Tu estàs convençut de que t'agradaria sentir-te gos, tigre, elefant? Mm. No sé, perquè, com deia abans el David, com parlen els gossos? Com parlen els elefants?
0: Efectivament. És que hi ha un punt...
1: Però no sabem fins a quin punt, perquè la mesura de la intel·ligència està molt bé, sí, ho hem vist per les accions, els anàlisis i les investigacions, però, clar, no parlen. Mm-hmm.
0: Aquí hi ha un punt, David, de qualsevol situació quedar-te només amb lo positiu, no? És a dir, és com dir, jo vull ser tenista perquè guanyar molts diners, no? I viatjar per tot el món. No, tu el que vols és guanyar. Perquè hi ha molts tenistes que no es guanyen la vida o que tal. És a dir, si tu vols ser una cosa, compres tot el pack, No només la part positiva o el que crida l'atenció d'aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Jo ho veig així, vull dir que, no sé, és que em sembla que... Ai, em sembla que hem perdut el David, per això no ens escoltava. Bueno, doncs, si aprofitem per fer una petita pausa i de seguida tornem. Però tornem, Marta, tornem de seguida aquí amb més nits de ràdio. Fins ara mateix.

0: Entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
1: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
0: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
2: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
3: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
4: A Begú hi trobem una de les imatges més icòniques del litoral català, la cala de l'Illa Roja.
5: El seu nom prové del gran illot de tonalitats rojancoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una autèntica icona de la Costa Brava.
4: Protegida per els penyals i oberta al mar, aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel paisatge espectacular que l'envolta. S'hi arriba a través del camí de ronda en un recorregut que ja val la pena per les vistes.
5: La combinació de roca, mar i vegetació mediterrània crea un escenari únic que convida a aturar-se i contemplar l'horitzó, un indret amb personalitat pròpia que deixa empremta a tots els qui la visiten.
3: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
6: Monaguillos.
3: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio i estàvem comentant abans una mica dels Therians, fent una mica teories i explicacions i anàlisi, no?, de la situació, també des d'un punt de vista crític. I aquests dies hem escoltat molts professionals també, no?, que intentaven explicar les motivacions que poden portar. I dèiem això, no?, el que ha sigut la pertenença a un col·lectiu o una tribu, això ha estat sempre així, i ha anat evolucionant. El que passa és que jo crec que aquí hi ha un factor multiplicador, Marta, González Peláez, que parlàvem, que són les xarxes socials, no?, perquè abans moltes sí. d'aquestes coses quedaven molt de tipus local, no?, i ara es magnifica tot, no?, lo bo i lo dolent, es magnifica tot per les xarxes, precisament, no?
1: Clar, és que abans, potser aquesta notícia, fa uns anys, arribava per agència,
0: sí.
1: però era, bueno, arribava una, mira, una curiositat,
0: sí,
1: quatre bojos que els sí. he donat per fer això i tal, però ara és un al·luvion de gent que... Clar, a més, és l'efecte contagi, no? Les xarxes socials fan l'efecte contagi.
0: Sí.
1: Viralització. Doncs, clar, és molt més important, entre cometes,
0: sí.
1: i ells també se senten més importants.
0: Aquí està. Evidentment. Ells se senten més importants, precisament. Aquí és on volia anar a parar, Marta, perquè al final hagués pogut ser una notícia i que realment diu, pues, ah, mira, tal, no sé què, doncs igual... es ficava o es feia Therian, vés a saber. Però el que et vull dir és que després aquesta persona que s'havia fet Therian, que jo li dic que això és un moment d'histèria en col·lectiva, perquè al final ens estem tornant així tots bojos, doncs el tema és que es quedava allà i com que no tenia repercussió perquè aquesta persona, que aquesta persona ho fes, a les setmanes, als mesos, se li passava. Però com que ara aquesta personeta veu que si fa això li fan cas, perquè ho pot compartir les xarxes, clar, abans, si tu, Perico de los Palotes, de cop i volta et feies Therian, perquè ho havies vist a les notícies, i enviaves fotografies o les notícies als diaris, tu no sorties. Per tant, permeteu-me, poso moltes cometes, la tonteria se't passava. Però com que ara tu, qualsevol hijo de vecino té xarxes socials, doncs tu pots arribar a molta gent. I per tant es magnifica. I es perllonga el temps, diguem-ne, d'exposició de la tonteria. És que ho podem dir així. I tots hem fet tonteries, tots. Tots hem caigut en tonteries sí. i ens hem sentit tonteries. Si això no ho critiquem...
1: És bo.
0: Exactament.
1: És una etapa o unes accions que tu has de viure.
0: Exactament. Però jo sempre dic amb conya, però de veritat, ja hem recuperat en David Morales.